0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les dues. Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
1: Ràdio Capital.
2: Everybody gets high sometimes, you know.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. Per molta

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola a tota la gent de Ràdio Capital. Soc Carme Hospital Poc, presidenta del grup Aromar Hotels de Platgenaro, i m'honora també en presidir la Fundació Jordi Comas Patmano. Ràdio Capital d'Empordà fa 25 anys que ens esteu acompanyant. Enhorabona, gràcies i per molts anys. Des de l'hotel Costa Brava de Platja d'Aro, una forta abraçada per tothom.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Molt bones, guapos, som el grup Argeu de Veneres.
2: De Palafrugell.
3: Moltes felicitats, Ràdio Capital, per molts anys de bona música. 25 anys. Endavant.
1: Per molts anys.
2: Adéu. Feliços 25.
4: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la

0: 25 anys.
1: Bones, què tal, guapos? Soc l'Sneaky Flex de Flashy Ice Cream i vull felicitar Ràdio Capital pel seu 25 aniversari. Res, des del nostre grup pues, us enviem molt d'amor i que seguiu molts més anys fent ràdio, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
2: Let's go.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 7. El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alzina.
2: Cançons que quan les sents et porten molts records.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, som Gemma Recoder, directora de Canet Rock, i des d'aquí envio una abraçada immensa als meus amics de Ràdio Capital. 25 anys, moltes felicitats. Que per molts anys més puguem celebrar la vida i la música junts. Mua!
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: music from the past.
1: Hey, I just met you.
0: To the present.
2: Bon dia, són les 8.
3: Bon dia, avui dimarts, jornada tranquil·la, amb nuvolositat variable i temperatures molt suaus.
2: Bon dia, com esteu? Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026. A Vilopriu han vist sortir el sol fa justament 2 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 16 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que, com sempre, fem des de Ràdio Capital i que també emetem des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara mateix entrem en matèria perquè hem de destacar que Territori vol iniciar les obres de renovació d'un dels ponts del Ridaura durant la tardor del 2027. A més, hem de destacar que han multat l'alcalde de Santa Cristina per superar el límit d'alcoholèmia mentre anava en moto. A més, avui també parlarem de que han detingut a Palamós un home amb gairebé 70 antecedents després d'agredir i amenaçar els Mossos d'Esquadra. De seguida ampliarem tota aquesta informació, però a més, avui hem de parlar de llibres. I és que, primer de tot, entrevistarem el catedràtic de literatura i autor del llibre Terra de Quixots i també Premi Carla Rahola d'Assaig 2026 a en Joan Manuel Soldevilla. I també, com cada dimarts, parlarem de més llibres i novetats literàries amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria Cucut de Torroella. De seguida ho repassem tot abans, però hem de fer un repàs als principals titulars. Saludem primer de tot en Joan Coll. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Maria.
2: I és que Territori vol iniciar les obres de renovació d'un dels ponts del Ridaura durant la tardor del 2027.
4: Així ho va anunciar la consellera Sílvia Paneque en una visita al pont que va quedar afectat per les darreres pluges torrencials. Fa aproximadament un any, el departament va començar la redacció del projecte de renovació d'aquest pont, un procés que es troba finalitzat.
2: I multant l'alcalde de Santa Cristina d'Aro per superar el límit d'alcoholèmia mentre anava en moto.
4: Tal com va avançar el Diari de Girona i va confirmar l'Agència Catalana de Notícies, Josep Xifra va ser aturat en un control d'alcoholèmia a la C-65 mentre circulava en moto.

0: Anar a Palamós, un home amb gairebé 70 antecedents després d'agredir i amenaçar els Mossos d'Esquadra, Joan.
1: El detingut tenia una ordre judicial d'ingrés a presó i havia fugit d'una primera detenció després d'haver agredit diversos agents amb l'ajuda de la seva dona. La parella també hauria amenaçat els policies.
0: I la Terracota Bienal reunirà 18 expositors i referents de la ceràmica contemporània a la Bisbal d'Empordà.
1: El Terracota Museu reunirà artistes, ceramistes i professionals de l'arquitectura i el disseny. El programa inclourà conferències, exposicions, venda d'obres i activitats culturals obertes a la ciutadania.

0: I Calonge i Sant Antoni destina a prop de 66.000 euros a millorar les tres escoles públiques del municipi.
1: Les actuacions inclouen una pèrgola per crear ombra al pati, la renovació dels sostres dels menjadors i millores a les aules. El consistori també prepara noves intervencions durant aquest curs escolar.
0: I Ecologistes en Acció demana aturar un projecte de 6 itineraris submarins artificials al litoral del Montgrí. L'entitat considera que no hi ha prou garanties ambientals. Primer de tot, saludem a la Judit. Bon dia, Judit.
2: Bon dia, Maria.
0: Parlem d'aquests ecologistes.
2: Els ecologistes alerten que les instal·lacions podrien afectar els hàbitats marins del parc natural. També qüestionen que els nous punts d'immersió serveixin per reduir la pressió turística sobre les Illes Medes.
0: I el Baix Empordà celebra la quarta edició de Museus Espais de Benestar amb activitats culturals fins al 18 d'octubre, Judit.
2: La iniciativa reuneix 6 museus i 5 àrees bàsiques de la salut de la comarca. L'objectiu és promoure el benestar físic i emocional a través de la cultura, la natura i el patrimoni.
0: I saludem ara a l'Aniol. Bon dia, Aniol.
3: Bon dia, Maria.
0: I és que la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz rep el Premi Nacional de Cultura 2026.
3: El reconeixement destaca la seva trajectòria musical, la qualitat vocal i la capacitat interpretativa. La cantant ha reivindicat el treball col·lectiu i el valor de la cultura. Enguany, els guardons han reconegut 7 artistes i projectes de diferents disciplines culturals.
0: I Carme Vinyes encapçalarà FEM Calonge i Sant Antoni, una nova candidatura municipalista per al 2027.
3: L'excap de llista d'Esquerra Republicana de Catalunya vol impulsar un projecte obert a persones de diferents sensibilitats. La formació situa l'habitatge, els serveis públics i l'equilibri entre turisme i qualitat de vida entre les seves prioritats i prepara un procés de participació ciutadana.
0: I nosaltres, com sempre, anem a fer un repàs a les notícies que passen més enllà del Baix Empordà.
4: L'incendi d'un tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid ha deixat prop de 13.000 passatgers afectats per retards. Els problemes continuen aquest dimarts. El servei va quedar suspès gairebé 5 hores a l'altura de Ricla, a l'Aragó. Ara circula per un tram de via única.
5: La Unió Europea i Pequín han pactat reduir les importacions de cotxes híbrids fabricats a la Xina. A partir del desembre en podran entrar prop de 350.000 cada any. El límit pujarà un 6% anual durant 3 anys. És menys de la meitat dels 800.000 actuals.
6: Gi històric dels testimonis de Jehovà. L'organització ha fet un pas enrere i ara permet rebre transfusions de sang. Durant dècades, aquesta pràctica havia estat prohibida. Ara les víctimes reclamen explicacions i també justícia. L'anunci arriba aquest 13 d'octubre de 2026.
7: L'Helena, treballadora de Danone a Girona, ha estat acomiadada mentre era de baixa per l'assassinat masclista de la seva mare. Ella feia 14 anys que treballava a la multinacional. L'empresa li va enviar una carta d'acomiadament i va al·legar una reestructuració empresarial. L'Helena ho ha qualificat d'inhumà. 3 detinguts per robatoris en domicilis de futbolistes i en altres cases de luxe. Segons la investigació policial, els sospitosos feien vigilàncies durant dies. També comprovaven que a les cases hi hagués objectes de molt valor. La policia els ha detingut en una operació contra aquest tipus de robatoris.
8: Els treballadors penitenciaris demanen més personal davant l'augment de presos.
9: Justícia admet que les previsions s'han quedat curtes. El departament ampliarà en 600 places la presó de Mas d'Enric i un altre centre penitenciari, encara per concretar.
10: El Premi Nobel d'Economia és per als professors nord-americans Michael Woodford i Robert Hall. La Reial Acadèmia Sueca de les Ciències el reconeix pels fonaments microeconòmics de l'estabilització macroeconòmica.
11: Vaixells de guerra marroquins van entrar a Ceuta al mateix temps que hi arribava una allau de migrants. Pedro Sánchez, president del govern espanyol, ha confirmat que Espanya va enviar una fragata per frenar la incursió marroquina.
12: Un incendi crema el mercat dels Enfants Ruges, el més antic de París i declarat monument històric. Es desconeix la causa del foc, que ha aixecat una gran columna de fum. El núvol s'ha vist des de diferents punts de la ciutat.

0: I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, hem d'escoltar la previsió meteorològica que ens espera per aquest inici d'aquesta setmana més curta i també de cara al cap de setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
1: Bon dia, Maria. Què tal?
0: Doncs molt bé, perquè s'ha aconseguit descansar en aquest pont allò de mitjans d'octubre. Espero que tu també ho hagis fet. Però quin temps ens espera per avui i pels propers dies?
1: Avui dimarts comença el temps amb força núvols, amb aquests núvols alts, mitjans, que deixen el cel a estones enterbolit, però sense més conseqüència, perquè esperem una jornada altre cop ben tranquil·la i esperem que s'obrin clarianes de cara al migdia i que deixin un dia majoritàriament assolellat aquí al Baix Empordà. Aquesta nuvolositat ara ha fet que la mínima, que les temperatures de matinada no baixin tant. Ara mateix tenim valors entre 15 graus i mig a la Bisbal, 17 a Palamós i Sant Joan, també 17 a Sant Feliu de Guíxols o també 18 graus a l'Estartit o també els 16 graus i mig a la Tallada d'Empordà. Bé, tota aquesta situació vindrà marcada per aquesta tranquil·litat avui dimarts, una jornada més, mar ben tranquil, vents fluixos, i insistim, aquesta nuvolositat ara és molt present, però a partir del migdia s'anirà obrint i quedarà un dia força assolellat aquí al Baix Empordà. Aprofitem aquest estiuet perquè les temperatures al migdia tornaran a pujar una miqueta més, valors entre els 25-26 graus, de bon aprofitar aquesta jornada de dimarts, i haurem d'estar atents perquè de cara a finals de setmana el temps voldrà canviar.
0: Doncs veurem com va evolucionant aquesta previsió meteorològica. De moment, aprofitar aquestes temperatures en aquest estiuet que arriba a mitjans d'octubre. Isaac, moltíssimes gràcies i ens tornem a retrobar demà. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Marc Bataller.
2: Caos. Aquesta és l'única manera de definir el temporal que ha escombrat Catalunya aquests últims dies i les seves conseqüències. Dissabte a la nit, els serveis meteorològics van preveure les fortes pluges, però dilluns al matí els va agafar per sorpresa. Ningú s'esperava que fes tant de mal i molts conductors van quedar atrapats a les carreteres quan anaven a treballar, sobretot a la zona del Vallès i a municipis com Granollers, que va ser la zona zero del desastre. Però el Baix Empordà també ha plogut sobre mullat i s'han produït moltes destrosses. Els rius Ridaura i els barrancs propers han arribat a límits extrems. El mateix ha passat a Balderó. Realment, l'impacte del canvi climàtic és més que evident, per més que els terraplanistes o l'extrema dreta de Vox o Trump el negui. Malauradament, cada cop ens haurem d'acostumar més a aquestes situacions. I per més consells que rebem de l'administració, la recomanació més important i útil és el sentit comú. Si plou a bots i barrals, no travessem de cap manera rieres ni rierols. Un parell de pams d'aigua poden desestabilitzar el nostre cotxe i lamentar víctimes mortals. També estem pagant les conseqüències d'un urbanisme mal fet, de construccions sobre rieres, i l'únic que vol la natura és recuperar el seu curs natural.
0: Doncs potser ens hauríem de quedar amb aquesta reflexió de Marc Bataller. Gràcies, i veurem també com acaben evolucionant el canvi de temps de cara a finals de setmana. Nosaltres escoltem una mica d'anuncis i tornem en res d'aquí pocs minuts.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
5: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
6: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't al web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
7: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
8: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
9: Més econòmic del que et penses.
8: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
9: del nostre web,
8: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
9: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
8: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
0: I per mirar l'Empordà amb uns altres ulls, Joan Manuel Soldevilla presenta el seu darrer llibre, Terra de Quixots. I és que l'escriptor ofereix un recorregut per la presència indirecta o indirecta de Cervantes a l'Empordà, tot i no haver trepitjat mai aquesta terra. Per parlar d'aquest llibre, que a més ha estat reconegut amb el Premi Carles Rahola d'Assaig 2026, ens visita el seu autor, Joan Manuel Soldevilla. Bon dia. Disculpa l'entrevessada, perquè és una mica un dimarts molt dilluns, per tant allò, comencem setmana però comencem de la millor manera. Com podem parlar de Cervantes, de l'Empordà, si és una terra que aquest autor no ha trepitjat mai?
10: Sí, és bueno, bon dia, agrair-vos a Ràdio Capital, no?, aquesta entrevista, i que em permeteu comentar amb els vostres oients aquest llibre, no?, que, com bé deies, Terra de Quixots ha estat reconegut amb el Premi Carles Rahola d'Assaig, no? Cervantes no va trepitjar l'Empordà, el Quixot mai va arribar a l'Empordà, va arribar com molt a Barcelona, on va patir una derrota definitiva, però, curiosament, ens trobem que l'empremta de Cervantes i del Quixot a l'Empordà és considerable, i aquest és una mica l'objectiu del meu assaig, no? Veure com hi ha un seguit de personatges, fets, biblioteques, esdeveniments que al llarg de segles evidencien l'empremta de la novel·la més universal de tots els temps en un territori prou singular com és el nostre Empordà.
0: A través de quins personatges podem veure aquest vincle, no?, aquesta influència que acaba tinguent el Cervantes aquí a la nostra, podríem dir, comarca, no?, perquè l'Empordà sí. És allò més gran.
10: Doncs mira, és curiós que molts dels personatges rellevants del territori en un moment o altre es connecten amb Cervantes directament, no? És el cas de Carles Fages de Climent, que escriu la balada del Sabater d'Ordis, que Eugeni d'Ors qualifica com el Quixot de l'Empordà, podem parlar de la Lídia de Cadaqués, que tant va influir, no?, en la vida de Salvador Dalí i de tants artistes, que és qualificada per Federico García Lorca com un Quixot de la Mediterrània, o figures rellevants com Narcís Monturiol o Abdon Terradas, per posar un... Potser el que destaca més, evidentment, és Salvador Dalí, que no és estrany que connectés amb Don Quijote, perquè era un boig visionari, i això a ell el fascinava molt. I el curiós és que Dalí, des de ben jove, fa il·lustracions particulars del Quixot i Sancho Panza, però al llarg de la seva vida rep mitja dotzena d'encàrrecs de diversos editors perquè il·lustri diverses edicions del Quixot. I no només això, sinó que a partir d'un moment de la seva vida, ell, quan ha de fer una assignatura, quan la gent li demana, faci'm un dibuix, senyor Dalí, no? Llavors ell fa el dibuix que fa habitualment és un Quijote. És un Quijote que ell dibuixa amb espirals i que va ser com la seva assignatura. És a dir, s'identifica tant amb la figura del Quixot que quan on ha de signar reprodueix la figura del Quixot. És a dir, que ens trobem un seguit de personatges, diríem, de la política, de la ciència, de l'art, de la literatura, de la filosofia, que tenen aquesta connexió directa amb Miguel de Cervantes i especialment amb el Quixot.
0: A més, vull dir... Esclar, com neix tota aquesta inspiració del Quixot, com neix tota aquesta connexió amb aquest món i aquesta curiositat per veure quins personatges del món empordanès estaven altament vinculats amb tota aquesta història.
10: Tot això, a títol particular, neix d'una circumstància professional meva. Jo soc catedràtic de literatura a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres des de fa prop de 40 anys, ja. I cada any tinc la sort de poder explicar el Quixot. Jo li dedico 2 mesos a explicar el Quixot als alumnes de segon de batxillerat i tant llegir-lo, perquè el rellegeixo sovint, em va anar fent veure que per la comarca hi havia coses singulars, no? Coses singulars com la Biblioteca de Parlada, on hi ha la col·lecció privada potser més important del món de Quixots i d'obres de Cervantes, on és una biblioteca absolutament extraordinària. Em va servir per veure que, per exemple, a Palamós, va haver-hi un any que es va posar una placa que reivindicava que per allà havia passat Cervantes i que allà havia començat a escriure el Quixot. Era fals, eh? Això es va fer l'any 79, era fals, era un error, i es va treure ràpidament la placa. Però hi ha aquesta voluntat, no?, de dir, sí, també Cervantes va passar per aquí, cosa que no era certa. Ens trobem, per exemple, que a Figueres hi havia una sala de festes que es deia Quijote, inaugurada amb els anys de l'eclosió del turisme, que no només tenia aquest nom singular, sinó que tenia, per exemple, tot el perímetre de la sala, que era molt gran, decorada amb pintures del Quixot, amb una recreació gràfica que havia fet el pintor Joan Jové de diversos episodis del Quixot. Estem parlant de 100 metres, és, sens dubte, la més important o llarga recreació gràfica del Quixot, no? I això es troba allà a Figueres, en un magatzem de la Societat Coral Erato. És a dir, que anava trobant jo, al llarg de tots aquests anys, diverses concordances, coincidències, que em feien pensar que calia escriure aquest assaig, que valia la pena indagar una mica en aquesta estranya connexió que es manifesta de moltes i molt diverses maneres.
0: Esclar, tot aquest procés de recerca, entenc, parlaves ara mateix, no?, per exemple, aquesta biblioteca del Castell de Peralada, que és impressionant, vull dir, per la gent que no hi hagi estat és preciosa, però entenc que la recerca ha estat llarga, no?, i trobar diferents espais, recursos que recolzessin tot aquest pes dels personatges i del seu vincle amb Cervantes, no?, al final.
10: És així, sí, és així. El cert és que sí. Quan a vegades penso quan vaig començar aquest projecte, doncs potser fa 10 anys, però sense tenir clar que acabaria sent un assaig, eh? És a dir, anava trobant coses, doncs les arxivava, fins i tot feia alguna mena d'article o de recerca que no veia la llum, però tenia una mena de carpeta de quixotades, no?, podríem dir. I llavors ja porto una temporada llarga, doncs, això us dic, potser 10 anys, no? Va ser fa un any, no, un any i mig, que vaig veure que l'Ajuntament de Barcelona convocava una beca, que és la beca de recerca Crea Barcelona. Específicament tenia una categoria que era sobre Cervantes, Barcelona i Catalunya. Llavors aquí va ser quan vaig dir, home, doncs, potser ha arribat el moment de presentar aquest projecte en aquesta beca de recerca, i així la vaig presentar, la vaig guanyar, i llavors això em va donar una mica les ganes de donar-li forma a tot plegat, no? I quan estava fent la recerca vaig dir, home, doncs això podria donar-li forma d'assaig, no? I llavors vaig començar a fer l'assaig, amb tot el que havia anat acumulant amb aquesta recerca última que aglutinava tots els esforços que havia anat fent durant anys, i així vaig redactar l'assaig que vaig presentar al Premi Carla Rahola i que va ser guardonat la proposta, i el llibre ha sortit ara fa escassament un mes.
0: La meva pregunta és, s'esperava aquest premi de Carles Rahola d'assaig 2026? Allò tenia alguna pista o va ser tota una sorpresa endur-se el guardó?
10: A veure, quan et presentes un premi ho fas per guanyar-lo, això diguem-ho clarament, no?
0: Sí, no,
10: però a mi, també al mateix temps quan et presentes i ho envies hi ha un moment que ja te n'oblides, no, que ho has fet, dius, bueno, ja, a veure què passa, no? El projecte era una mica, i aquí és totalment pertinent la denominació, era una quixotada, és a dir, quan jo dic, no, he escrit un llibre de la relació del Quixot i l'Empordà, em diuen, sí, home, i què més, no? Però, malgrat que el concepte era una mica estrambòtic, si em permeteu, l'assaig és molt sòlid, no? I demostra aquestes connexions i aquesta evidència. I la meva esperança era que el jurat tingués un punt d'aire quixotesc, també, no? I veiés una mica el valor de la recerca que havia fet, l'estil, no? Perquè és un llibre molt elaborat estilísticament, no? El to, a vegades, lleugerament sorneguer, no? que ordena tota l'aproximació. I un cop dit tot això, doncs mira, es veu que sí, que hi havia en el jurat un cert esperit quixotesc, i va ser, jo dic que va ser una sorpresa, quan em van trucar no ho tenia al cap, i truquen i em va trucar la directora, no?, de la Fundació Bertrana, la professora Maria Àngela Vilallonga, i d'entrada no sabia per on anaven les coses, no? Llavors m'ho va dir i em va donar una alegria molt gran, realment una gran alegria.
0: Parlaves de que ja fa un mes que el llibre va sortir a la llum, va sortir a llibreries. Com està sent la rebuda? Com l'està rebent el públic? Quin és la sensació
10: general?
0: Mira,
10: la veritat és que estic molt, molt satisfet. L'hem presentat ara a la nit dels Bertrana, la presentació, diguem, la posada de llarg, no?, en l'esdeveniment aquest tan important, no? Després l'hem presentat també a Figueres, l'hem presentat a Girona, d'aquí uns dies vaig a Barcelona. En aquest sentit, molt bé, però t'explico una anècdota que està real. Va. Dijous passat em trobo a Figueres, caminant per Figueres, en un lloc molt especial, a un amic, un conegut, que m'atura i em diu, escolta, m'he llegit el teu assaig i m'ha encantat, el trobo fantàstic, no? Quina alegria, no?, quan et diuen això. Però és que, a més, m'ho va dir en un lloc molt especial. M'ho va dir a Figueres, en un carrer, que es diu Sant Pau, però que en uns anys es va dir carrer de Cervantes, i això li dedico un capítol en el meu assaig, per un seguit de raons molt interessants, i es troba, al lloc on estàvem, es troba a 25 metres d'una estàtua que hi ha de Don Quijote, precisament a la plaça Triangular de Figueres. És a dir, em trobo un lector del meu assaig en el punt, diria, més quixotesc possiblement que hi ha a Figueres i potser a l'Empordà. Una coincidència d'aquelles que això es mereixeria un nou capítol d'un altre llibre, perquè és veritablement curiós i singular.
0: Joan Manuel, no sé si tens alguna altra cosa al tinter, allò a nivell d'escriptura, si estàs pensant en el pròxim projecte, tot i haver presentat aquest llibre fa exactament un mes, vull dir, no sé si tens alguna idea del que podria ser la teva propera obra.
10: Mira, ara per ara no, tinc coses així embastades, ni embastades, no? començades a pensar. Però mira, una cosa que em vindria de gust, encara que això no sé si tindria sortida o no, seria escriure algun capítol més d'aquest assaig, perquè m'he trobat, això és una de les coses meravelloses, no?, de quan fas un llibre, que els treus, posa sobre la taula un assumpte, en el cas Quixot i Empordà. Llavors m'he trobat amb gent que m'ha explicat, és que jo tenia casa, és que jo vaig conèixer algú, és que tinc un familiar que col·lecciona Quixots, és a dir, que potser voldria ampliar el llibre, no sé si l'editor vol fer una segona edició, però la veritat és que em venen ganes d'estirar una miqueta aquest fil, perquè em van arribant molts inputs en relació a que encara hi ha coses per dir de la relació de Cervantes, Quixot i Empordà.
0: Doncs estarem pendents de si hi ha aquest segon llibre. De moment gaudirem d'aquesta Terra de Quixots de Joan Manuel Soldevilla. Gràcies per ser el supermatí per explicar-nos aquest vincle que potser no coneixíem, però que hi és, entre l'Empordà i Cervantes. Vull dir, gràcies per ser aquí el supermatí i ens retrobem ben aviat.
10: Molt bé, moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia.

0: I nosaltres, quan falta poc més d'un minut per arribar a 8:45 del matí, seguim amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que hem de començar parlant de que Territori ha començat aquesta renovació d'un dels ponts del Ridaura durant... vol iniciar aquesta renovació d'un dels ponts del Ridaura durant la tardor del 2027. Ho va anunciar la consellera Sílvia Paneque en una visita al pont que va quedar afectat per les darreres pluges torrencials. Fa aproximadament un any, el departament va començar la redacció del projecte de renovació d'aquest pont, un procés que ara mateix es troba finalitzat, Joan.
1: Ara mateix el projecte de construcció del nou pont es troba en fase de maquetació i l'aprovació definitiva del projecte es farà abans que acabi el 2026, tal com va apuntar la consellera. Entorn del 2027 es traurà el projecte de licitació i la previsió és que les obres del pont comencin durant la tardor del 2027.
2: En aquests moments la redacció del projecte d'aquest pont està ja finalitzat, està en fase de maqueta amb una última revisió que ens porta a una aprovació definitiva abans que acabi aquest any 2026, i això significa que a l'entorn del 27 ja podem anar a licitació, adjudicació del projecte, amb un inici d'obres esperat a l'entorn de setembre, octubre, tardor del 2027.
1: Paneque reconeix que no volen tallar un pas de vehicles i vianants tan important durant la temporada d'estiu. Amb l'inici de les obres durant la tardor, la previsió és que els treballs s'allarguin més d'un any. I és que la previsió és enderrocar el pont actual, que compta amb diversos pilars que entorpeixin el pas de l'aigua. El nou pont serà sostingut per dos estreps, sense necessitat que hi hagi cap element que impedeixi el pas de l'aigua.
2: El pont que es projecta nou és un pont que no tindrà cap element, cap columna central, es recolzaran dos estreps laterals i, per tant, donarà un pas d'aigua que farà que, més enllà de la necessària renovació del pont i de l'ampliació, no?, d'aquesta carretera, aquest punt, a més, doncs, millorarà el pas hidràulic o la resposta hidràulica davant possibles vingudes.
1: El pressupost de construcció d'aquest nou pont se situa a l'entorn dels 4 milions d'euros.
0: I multen l'alcalde de Santa Cristina d'Aro per superar el límit d'alcoholèmia mentre anava en moto. Tal com va avançar el Diari de Girona i va confirmar l'Agència Catalana de Notícies, Josep Xifra va ser aturat en un control d'alcoholèmia a la C-65 mentre circulava en moto, Joan.
1: Els fets van passar el 23 d'agost quan els agents feien un control rutinari i el van aturar. Després de fer la prova, el resultat va superar el límit establert i van sancionar-lo administrativament. Xifra ha reconegut els fets i assumeix la responsabilitat i assegura que considera que els controls policials són perfectes i són necessaris.
0: I detenen a Palamós un home amb gairebé 70 antecedents després d'agredir i amenaçar els Mossos d'Esquadra. El detingut tenia un ordre judicial d'ingrés a presó i havia fugit d'una primera detenció després d'agredir a diversos agents amb l'ajuda de la seva dona. La parella també hauria amenaçat els policies, Joan.
1: Els fets es remunten al 2 d'octubre cap a les 9 del vespre. Una patrulla dels Mossos van localitzar l'home mentre feia tasques de vigilància a Palamós i Sant Joan. Els agents sabien que tenia una ordre de detenció dictada per un jutjat de Girona, una ordre que estava relacionada amb un furt comès el 26 de març d'aquest any. Quan els policies van intentar detenir-lo, l'home es va resistir i va agredir els agents per escapar-se. Va fugir en direcció a casa seva, situada a pocs metres del lloc dels fets. A l'entrada del domicili l'esperava la seva dona. Segons els Mossos, la dona també va agredir els agents per facilitar la fugida de la seva parella. Durant l'enfrontament, els policies van patir lesions als braços. Finalment, tots dos van aconseguir entrar a l'habitatge i tancar la porta, i des de l'interior, la parella va començar a insultar i amenaçar els agents. El 7 d'octubre, els Mossos van tornar a localitzar l'home a Palamós. Aquesta vegada van aconseguir detenir-lo i executar l'ordre judicial pendent. També li van atribuir dos nous delictes, un d'atemptat contra els agents de l'autoritat i un altre d'amenaces. La policia també atribueix aquests dos delictes a la seva dona per la seva participació en els fets del 2 d'octubre. Segons fonts policials, el detingut acumula gairebé una setantena d'antecedents, la majoria per fets comesos a Palamós i Sant Joan. Tant els Mossos d'Esquadra com la policia local l'han detingut diverses vegades. Els dos cossos han col·laborat en les investigacions per atribuir-li els diferents delictes. L'home va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de la Bisbal d'Empordà el 8 d'octubre.
0: I la Terracota Bienal reunirà 18 expositors i referents de la ceràmica contemporània a la Bisbal. El Terracota Museu reunirà artistes, ceramistes i professionals de l'arquitectura i el disseny. El programa inclourà conferències, exposicions, venda d'obres i activitats culturals obertes a la ciutadania, Joan.
1: La trobada està organitzada per l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà, el Terracota Museu i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. Enguany el programa girarà al voltant del lema La ceràmica contemporània com a motor de transformació. El Museu i l'Associació de Ceramistes de la Bisbal.

0: Porània reunirà 18 creadors i projectes seleccionats amb peces originals exposades i disponibles per a la venda. Entre els participants hi haurà Busoga, Núria Gimbernat, Cesc Oliveres, Bahare Kodaei, David Rossell i Ivet Basaco. L'espai va facilitar el contacte entre artistes, visitants i col·leccionistes. La Bienal també inclourà el Premi de Ceràmica Terracota Bienal, impulsat per l'Associació de Ceramistes de la Bisbal. El guardó es lliurarà el diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda durant l'acte de cloenda. Més enllà de les activitats professionals, el programa oferirà exposicions, visites comentades i propostes artístiques. Divendres hi haurà visites de les mostres de Santi Moix i Anne Laurcano, així com una proposta de dansa de Natsuki i l'Empiri Arts. Durant el cap de setmana també es podrà visitar Ceràmica Viva i Brava Arts acollirà el Temple de la Llum de Pilar Aldana i artistes convidats.
1: I Calonge i Sant Antoni destina a prop de 66.000 euros a millorar les tres escoles públiques del municipi. Inclouen una pèrgola per crear ombra al pati, la renovació dels sostres dels menjadors i millores a les aules. El consistori també prepara noves intervencions durant aquest curs escolar, Joan.
0: Les actuacions s'han fet a la Sínia Llevantí de Mar i Pere Rosselló, coincidint en l'inici del curs 2026-2027. L'actuació més recent és la instal·lació d'una pèrgola al pati de l'escola Pere Rosselló dins el projecte Ombra. L'estructura s'ha construït aquest octubre i ha costat prop de 18.000 euros. Disposa de dues zones cobertes amb una tela que proporcionarà ombra durant els mesos de calor i a l'hivern la coberta es retirarà per evitar-ne el deteriorament. El projecte busca crear un pati més naturalitzat i amb espais protegits amb les altes temperatures. L'Ajuntament preveu completar aquesta actuació amb la plantació d'arbres durant el curs escolar. Durant les vacances d'estiu, el consistori també va executar obres de manteniment per valor de prop de 48.000 euros. A les escoles La Sínia i Pere Rosselló es van renovar els falsos sostres dels menjadors. Les noves instal·lacions incorporen materials que milloren l'acústica dels espais. A La Sínia, la brigada municipal també va aprofitar els treballs per instal·lar llums noves de baix consum. A l'escola Llevantí de Mar, les millores es van concentrar a l'ala oest de l'edifici. Els operaris van col·locar paviment nou, van renovar els sòcols i van pintar els panells de les aules i de les zones de pas. La intervenció va afectar una superfície aproximada de 320 metres quadrats. L'Ajuntament prepara ara noves actuacions durant el curs actual. Al Pere Rosselló està prevista la reparació del canal de formigó de la coberta amb un pressupost estimat de prop de 47.000 euros. Els treballs es podrien executar entre desembre i gener. A més, Calonge i Sant Antoni rebrà prop de 163.000 euros del Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya per continuar millorant els centres educatius.
1: I Ecologistes en Acció ha presentat al·legacions contra un projecte que preveu instal·lar 6 itineraris submarins artificials al litoral del Montgrí. L'entitat reclama que no s'autoritzi en les condicions actuals, Judit.
2: El projecte preveu crear 6 recorreguts submarins en 5 zones del litoral del Montgrí, amb peces artificials fixades al fons marí per recrear escenes històriques. 4 itineraris serien per fer submarinisme i 2 d'altres per practicar busseig amb tub. Ecologistes en Acció, per la seva banda, considera que els estudis ambientals encara són insuficients i alerta dels possibles efectes sobre els hàbitats marins i les praderies de Posidònia. L'entitat també posa en dubte un dels objectius claus del projecte, que és reduir la concentració de submarinistes a les Illes Medes. Segons expliquen els ecologistes, crear nous atractius turístics podria tenir més aviat l'efecte contrari i augmentar el nombre de visitants al parc natural. Per tot plegat, els ecologistes reclamen que no s'autoritzi el projecte en les condicions actuals i que es prioritzi la conservació de l'espai natural.
1: I Palamós ha donat el tret de sortida a la 4a edició de Museus Espais de Benestar, una iniciativa que combina cultura i salut amb activitats en diferents municipis del Baix Empordà.
2: El projecte, que compta amb la participació de 6 museus i 5 àrees bàsiques de la salut del Baix Empordà, vol convertir els espais culturals en llocs que també contribueixin al benestar de les persones. La programació va començar divendres a Palamós amb una jornada titulada Xarxes Blaves, Museus i Receptes de Salut, celebrada a la Casa del Mar i a l'Espai del Peix. Durant la trobada, experts del món universitari, sanitari i cultural van abordar els beneficis del contacte amb el mar, així com la relació entre l'alimentació, la natura i la salut. L'endemà dissabte es va programar 3 activitats gratuïtes: una sessió de ioga, una visita sensorial al Museu de Pesca i

0: una visita al poblat Íber de Castell. En aquesta quarta edició hi participen equipaments com el Museu de la Mediterrània, el Museu del Suro de Catalunya o el Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. La iniciativa continuarà fins al 18 d'octubre amb noves propostes per acostar el patrimoni a la ciutadania i fomentar-ne la salut física, emocional i social.
1: I la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz ha rebut el Premi Nacional de Cultura 2026, un dels principals reconeixements culturals de Catalunya. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit la seva trajectòria musical, la qualitat de la seva veu i la capacitat per interpretar repertoris de diferents estils a Niol.
2: El guardó reconeix una carrera marcada per la combinació de gèneres musicals i la col·laboració amb artistes de diverses disciplines. Sílvia Pérez Cruz, nascuda a Palafrugell, ha desenvolupat una trajectòria que l'ha convertit en una de les veus destacades de la música catalana contemporània. La seva obra inclou projectes vinculats al jazz, la cançó popular i altres formes d'expressió musical. Durant l'acte de lliurament, la cantant ha reivindicat la importància de la cultura i del treball compartit. En el seu discurs d'agraïment ha posat en valor les col·laboracions artístiques i les persones que participen en els processos de creació. També ha defensat el paper de la cultura com a espai de trobada i expressió col·lectiva. El reconeixement a Pérez Cruz forma part dels Premis Nacionals de Cultura 2026, que enguany ha distingit 7 artistes i projectes de diferents àmbits. A més de la cantant palafrugellenca, els guardonats són Cabo San Roque, Pol Guasch, Hande Editorial, Àlex Uller, Oriol Pla i Victòria Spunzeberg. Els premis reconeixen trajectòries i aportacions vinculades a la música, la literatura, les arts escèniques i altres disciplines culturals. L'edició d'enguany ha ampliat de 5 a 7 el nombre de reconeixements, amb una dotació econòmica de 20.000 euros per a cadascun. La cerimònia s'ha celebrat a l'Auditori Pau Casals del Vendrell, amb la participació de representants del Govern de la Generalitat de Catalunya i del sector cultural. L'acte ha reunit els premiats en una celebració dedicada a reconèixer la diversitat de la creació artística catalana. El premi arriba en un any de nova activitat discogràfica per a Sílvia Pérez Cruz, amb la publicació de Oral Abissal. Aquest treball s'incorpora a una discografia que inclou títols com Tota la vida, Un dia, Granada i Vestida de nit. Al llarg de la seva vida, la cantant ha combinat els projectes propis amb col·laboracions musicals i escèniques. Aquesta diversitat artística és una de les característiques de la seva trajectòria i forma part del reconeixement que ha rebut. El Premi Nacional de Cultura se suma així als reconeixements obtinguts per Sílvia Pérez Cruz i posa novament el focus en una artista vinculada a Palafrugell i al Baix Empordà.
1: I Carme Vinyes encapçalarà Fem Calonge i Sant Antoni, una nova candidatura municipalista que es presentarà a les eleccions del 2027 a Niol.
2: El projecte neix amb la voluntat d'agrupar persones de diferents trajectòries polítiques i socials al voltant d'una proposta centrada en les necessitats del municipi. La nova formació es presenta com un espai obert i preveu incorporar nous membres durant els pròxims mesos. Vinyes ja va liderar la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions municipals de 2023. Ara impulsa una nova etapa amb l'objectiu d'ampliar el projecte polític i incorporar persones de diferents sensibilitats. Segons ha explicat, Fem Calonge i Sant Antoni vol construir una proposta d'àmbit local amb participació de veïns vinculats a la realitat del municipi. La candidata defensa que la nova formació no representa únicament un canvi de nom. Vinyes considera que el projecte ha de servir per obrir una etapa política diferent, ampliar la participació i construir un equip amb perfils diversos. La candidatura vol definir una proposta pròpia de cara als comicis municipals de 2027. L'accés a l'habitatge, la millora dels serveis públics i l'equilibri entre l'activitat turística i la qualitat de vida figuren entre les prioritats anunciades. Fem Calonge i Sant Antoni també planteja actuar sobre l'estat dels barris i l'espai públic, així com reforçar les oportunitats econòmiques durant tot l'any. La formació considera necessari adaptar les polítiques municipals a les necessitats dels residents, més enllà dels períodes de màxima activitat turística. En aquest sentit, Pines defensa un model de municipi amb serveis i oportunitats per a la població durant tots els mesos de l'any. Fem Calonge i Sant Antoni vol obrir un procés de participació per incorporar noves persones i propostes. La candidatura preveu mantenir contacte amb entitats, comerciants, joves, gent gran i famílies per recollir les seves inquietuds. L'objectiu anunciat és elaborar un programa electoral a partir de les necessitats identificades al municipi. Vinyes ha assegurat que no vol construir una candidatura limitada a un grup reduït de persones. La cap de llista aposta per escoltar diferents sectors de la població i sumar perfils amb experiències diverses. Segons ha explicat, aquesta participació ha de permetre definir les prioritats polítiques dels pròxims anys. Durant els mesos vinents, la nova candidatura treballarà en la configuració de l'equip i en la definició del programa electoral. La formació vol incorporar persones arrelades a Calonge i Sant Antoni i concretar les mesures que presentarà a les eleccions municipals. Un dels plantejaments centrals de Fem Calonge i Sant Antoni és impulsar un municipi amb activitat i oportunitats durant tot l'any. Vinyes defensa que aquesta proposta ha de combinar les necessitats dels residents amb el pes del turisme i de l'economia local. Amb la presentació de Fem Calonge i Sant Antoni, Carme Vinyes inicia una nova etapa política des de la seva candidatura del 2023. El projecte començarà ara a definir l'equip i les propostes amb les quals vol concórrer a les eleccions municipals de 2027.

0: I nosaltres, quan falta, quan ha passat poc més d'un minut de 9:45 del matí, hem d'anar fins a Torroella, concretament a la llibreria Cucut, amb la Maria Teresa Calabús. Bon dia, Maria Teresa, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bé, començant aquesta setmana curta.
0: Sí, eh? Com prova allò aquests dies de descans i reflexió?
1: Bé, la veritat és que nosaltres, bueno, a vegades havíem pensat el típic, no?, el 12 d'octubre, res a celebrar, obrim i sí, tal, sí. Però portem una temporada que estem tan cansats que no ens hem atrevit ni això i vam tancar i hem tingut 48 hores de descans que ja ens han anat bé. D'entrada, per poder llegir, que és la prioritat, si puc, i segona, que, bueno, passejar una mica i fer coses. Allò, és que és curiós, perquè quan només tens els diumenges lliures, sí, vull dir que treballes de dilluns a dissabte, és bastant, no sé, és una sensació extra molt, molt agradable tenir-ne dos de dies. La gent que els té ja s'hi acostuma ràpid, o sigui, tothom qui fa festa dissabte i diumenge, que per això s'ha posat de moda allò del bon cap de setmana, els divendres. Nosaltres ja diem a la gent bon cap de setmana, però pensem, sí, fota't, nosaltres de cap de setmana no en tenim cap.
0: Jo no puc xerrar perquè jo sóc d'aquestes persones del bon cap de setmana, perquè...
1: Ja.
0: Allò, per tant, no diré res.
1: Bueno, depèn de qui, saps? Vull dir, hi ha molta gent que es pot desitjar un bon cap de setmana, però creu-me, en una botiga no és el millor lloc de dir-ho.
0: No. Bueno, I menys aquí l'Empordà. I
1: ho diem als transportistes pobres, perquè van molt cansats, sí, i van molt així, i els hi agrada tant el divendres al dematí
0: que els hi diguin
1: bon cap de setmana, que els hi diem amb molta il·lusió. Però vaja, no gaire ningú més,
0: no, ja està.
1: Ara això és una confessió que no us esperàveu.
0: Exacte. Doncs avui...
1: Bueno, doncs parlem de llibres.
0: Sí, exacte,
1: eh?
0: Perquè avui, a més, és un llibre, allò, empordanès. Vull dir...
1: Empordanès absolut, o sigui, l'autora, ella va néixer a Barcelona, però ha viscut molts anys aquí. Ha sigut metge, ha sigut cap de rehabilitació a l'Hospital de Palamós, més de 35 anys, o sigui, o uns 35 anys, per tant, la gent que ha necessitat rehabilitació o ha tingut algun problema físic, segurament l'ha conegut. Ella es diu Conxa Vinyó, va néixer l'any 55 i sempre ha tingut inquietud per l'escriptura, però no ha sigut fins que s'ha pogut retirar, que ha pogut fer el curs d'escriptura a l'Ateneu Barcelonès, d'un lloc del qual surten molts escriptors i molts llibres publicats, tot s'ha de dir. És un dels llocs de tallers d'escriptura de casa Barcelona més coneguts, i ella ha tret una novel·la que es diu Menjarem torrades a l'infern, i és absolutament lleugera, molt entretinguda. Evidentment és bastant generacional en el sentit de com retrata la Barcelona dels anys 60, 70, 60 sobretot, 50, 60, i la veritat és que és tan de bon llegir que tota la gent, a vegades ara per festes de Nadal ja ens hi trobarem, que es vol regalar un llibre a l'avi i a l'àvia, és idoni perquè traurà somriures a tothom. Vull dir, és un llibre que te fa donar compte de com eren les coses. Ella ha creat el personatge una mica el seu alter ego, el que passa que recula uns anys, la novel·la està situada molts anys abans del 55, i és quan neix aquesta nena en una família que són republicans, que no creuen en Déu. Us avanço que el títol és precisament aquest, o sigui, diuen que tota la família es trobaran menjant torrades a l'infern perquè no tenen cap intenció d'anar al cel. Ja sabeu que la religió d'abans eren culpes, o sigui, el que es portava malament a l'infern a cremar, el que es portava bé al costat del Senyor mentre toquen l'arpa. Doncs, bueno, en tot cas, ells preferien menjar torrades a l'infern. Havia pensat llegir-vos a la primera part perquè explicar com és de lleuger un llibre o com es pot interpretar o com seria llegir per part del, bueno, doncs del públic lector, a vegades costa d'entendre què estem dient quan diem això. Per tant, us llegiré la primera part, que és el dia del naixement de la nostra protagonista, i a veure com ho veieu, val?
0: Va, sí, oi tant.
1: Ja vaig vigilant ara. Diu, no vaig a ser oportuna, ho sé. M'esperaven passat Reis, amb les rebaixes de gener, però la meva mare es va posar de part la vigília de Nadal. Als anys 50, les setmanes de gestació eren incertes i la previsió de la data de part era poc fiable. es guiaven pel dia de l'última regla, per l'augment de la panxa, i confiaven en els canvis de la lluna. El cas és que vaig néixer abans d'hora i, per sort, era menuda. Ben segur que tots estaven alterats, i si el part hagués estat més llarg per culpa del pes, només de sortir ja m'haurien renyat. 2 mesos abans s'havia inaugurat la residència sanitària Francisco Franco, l'imponent hospital que, més de 20 anys després, ja en democràcia es diria Vall d'Hebron. L'Eugènia, ma mare, s'havia negat a parir allà. Va dir que s'ho faria a casa, com s'havia fet sempre, que ell allà no hi anava, que vés a saber si et canvien la criatura, que la gent a l'hospital es mor. I sense que ningú pogués convèncer-la que un part a l'hospital semblava més segur, es va despertar de matinada amb les primeres contraccions. A les 7 va trencar aigües i, segons m'han explicat, va anar així. «Estem apanyats», va exclamar la Berta, la meva àvia, mentre plomava el pollastre per rostir el Nadal. No hi havia més dies, no, havia de ser avui. I el gendre fora, com sempre, tant de bo li caiguessin els collons. El meu pare se n'havia anat a treballar i no arribaria fins a l'hora de dinar. En Mingo, el meu avi, va anar a avisar la llevadora i el doctor, i va tornar 2 hores més tard, renegant de la seva sort i maleint tots els metges i llevadores del món. No havia trobat ningú. Devien haver marxat de Barcelona per celebrar el Nadal amb les seves famílies. Així és com comença el naixement d'aquesta autora, la Conxa Vinyó, que després ho converteix en novel·la i que crea un personatge fictici però molt similar a les seves experiències, a la seva vida. Penso que aquest part, si ens escolta algú que té 80 anys o més, probablement hagin viscut similar, parir a casa, no perquè fos una opció, sinó perquè era el costum. I la llevadora, que era la que hi ajudava, vull dir, un metge no sempre assistia als parts, crec jo. En aquest cas, en aquesta dona, com que no troben ni llevadores ni metges, els acabarà assistint la veïna de davant de casa, que és la dona religiosa, aquesta dona sí, que té el Jesucrist a la porta i a la paret i que va dient gràcies a Déu a cada moment, però es fica dintre d'aquesta família per ajudar-los amb tot el que pot.
0: Doncs un humor, allò... bastant, és que justament aquest fragment que has llegit és que em sembla allò
1: molt ben retratat, sí. O sigui, l'escena la veus de seguida,
0: sí,
1: aquí hi ha el marit de la, o sigui, el pare del personatge, el pare de la criatura que neix, que és un bala perduda, o sigui, sí que treballa, ja, però tot el que guanya s'ho gasta, doncs, entre el bar i apostant, arriba molt tard a casa i en realitat s'insulten ràpidament, o sigui, no tenen pèls a la llengua, vull dir, en allà hi viuen els pares, o sigui, els avis, en aquest cas l'àvia ja hem vist que és la Berta, l'avi, el marit de l'àvia, la filla que, i la nena que ara neix, que em sembla que no li posen Conxa, però és que a més després ella, com que està tan sola, s'inventa una amiga invisible i parla amb l'amiga també. En tot cas, amb la que és més consoles, diu, amb la que acabarà sent més amigues amb l'avi, però es mor aparentment, entenc, per tuberculosi, perquè tus i escopçant, i això és el que descriu l'autora. I sense l'avi queda molt perduda, perquè era allò el que més l'entenia, el que aconseguia, no sé, explicar-li coses i distreure-la de rebequeria, si és que en tenia, o de decepcions, o en fi, no, quan hi havia crits a casa, doncs se n'anaven al pati i xerraven junts. Vull dir que era el més amic de la colla.
0: Quina llàstima.
1: La novel·la en realitat va avançant cap a l'inquietud d'aquesta nena per sortir d'aquesta Barcelona tan endarrerida encara, o sigui, neix en un carrer sense asfaltar, en una zona molt humil, molt pobra, però ella acaba sent metge, o sigui que una persona nascuda l'any 55 vol dir que ha d'estudiar als anys 70, 60, 70, la carrera, i no era fàcil. Voler ser metge una dona, bueno... ja n'hi han hagut, però van haver de lluitar molt i els estudis no eren tant... Però jo també ho dic des d'una població petita com la nostra, aquí a l'Empordà,
0: sí,
1: vull dir, a Barcelona era gairebé impossible per a la majoria de famílies, però tots els que vivien allà i havien nascut en barris com aquest tampoc ho devien tenir gens fàcil.
0: No, exacte. Exacte, sí, sí. Doncs Maria Teresa, un llibre cru, però un llibre que retrata la realitat del que deia moltes famílies
1: sí.
0: de l'època.
1: És d'aquestes obres en les quals empatitza una generació i els que són més joves i el llegeixen veuen una realitat de dels seus avantpassats que poder no n'han parlat o poder tampoc no s'han explicat detalls, però vull dir, hi haurà com aquesta família va avançant en els anys, com aquesta noia aconsegueix estudiar, com arriba inclús a ser metge i està casada, però fins i tot en el matrimoni ha de lluitar per aconseguir ser la dona que vol ser, vull dir, empoderada i vivint de la seva feina, dels seus estudis. Vull dir que estic una mica jo al principi, però és una novel·la molt... Ja et dic, molt nostra també, sí. molt catalana, perquè clar, parlen, ja has vist, de Vall d'Hebron, et sí. parlaran doncs, de la Barcelona dels anys 50, et parlarà probablement també de lo que és la Catalunya de més cap aquí. Per tant, molt bona per regalar, molt bona per gent que no és, sigui gaire lectora, perquè no té cap dificultat, però també interessant per gent que sí que ho és, vull dir que... Llavors, el repassem el títol, si
0: exacte,
1: vols, es
0: sí.
1: diu Menjarem torrades a l'infern, l'autora, doncs, Conxa Vinyó. Ha editat una editorial que es diu Persir, Llibres Persir, que, bueno, és una editorial que també tenen llibreria. I, bueno, i si us fa il·lusió, la Conxa serà aquí al Cucut el divendres,
0: ah,
1: a les 7 de la tarda,
0: doncs...
1: que aquest mes hem tingut presentacions cada divendres, aquesta és la penúltima. I, o qui ha conegut a la Conxa i té ganes de saludar-la, poder no saben aquesta faceta escriptora perquè és el seu primer llibre, però que sàpiguen que serà aquí doncs... a les 7 de la tarda divendres.
0: Doncs això, convidem els oients a venir a la llibreria Cucut i també allò... veure què explica la Conxa sobre aquest
1: sí.
0: llibre. El títol m'ha encantat, Maria Teresa.
1: Sí, eh que sí? És, si també expliquem què hi ha darrere, és el que s'entén més bé. Per explicar-vos això que no són religiosos, pensa que tinc un minut, és molt divertit perquè es presenten a batejar la nena. Era impossible
0: exacte.
1: No batejar, eh? Vull dir, tocava batejar. Vull dir que
0: exacte.
1: Ells eren d'esquerres, eren molt revolucionaris, però estaven en ple franquisme, i havien de batejar la nena, i la mare es presenta amb un termo amb aigua calenta perquè no vol que la mullin amb aigua freda de l'església, i el capellà diu, no pot ser, ha de ser aigua beneita, què diu? Vull dir, no, a la meva filla no la mullarà ningú amb aigua freda, saps? O sigui que ja se les tenen el dia del bateig.
0: Vaja.
1: Bueno, només
0: Maria
1: perquè
0: Teresa.
1: Veieu una anècdota més.
0: Doncs gràcies per aquesta secció una setmana més i ens tornem a retrobar dimarts que ve, que vagi bé.
1: A vosaltres, bon dia, adéu-siau.
0: Bon dia.
1: Adéu.
0: I nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8. Que passeu un molt bon dimarts i bon inici de setmana. Adéu, adéu.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
4: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
5: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
8: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
9: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
10: Rebut. I en Banyeta?
9: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
10: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
11: La Juventud Baila encara.
4: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
12: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
13: I amb la ràdio, també.
12: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
13: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
12: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos conta molt. Dir-ho també.
14: La millor música del món.
15: La millor música del món.
14: A Ràdio Capital.
15: Ràdio Capital.
14: Amb Marc Clapés.
16: Els Disturb amb aquest remix de Cyril del clàssic de Cyber Angels Fungal, The Sound of Silence.

0: sona bé. És Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Seguim a la ràdio de l'Empordà amb la veu de Siena Spiro. És tot un descobriment de casa nostra. Amb això que es diu Die on this Hill, sona de meravella, tu.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 10.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de gasoils Cursà, el teu gasoil de confiança.
5: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
6: Atenció, nou servei d'internet rural. Si no t'arriba res, hi arribem nosaltres. Nimbus Telecom et dona la solució definitiva. Excel·lent connectivitat rural. Funciona igual que la fibra. Sense límit de descàrrega, sense permanència i amb possibilitat de baixa temporal. Nimbus Telecom et connecta al món amb una connexió excel·lent. Nimbus Telecom, el teu operador d'internet de proximitat, de qualitat i de màxima confiança. Truca'ns al 972 85 0155 o entra a nimbustelecom.cat.
7: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon paladar i les bones vistes. A El Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xulató. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
8: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores,
9: perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta.
8: Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
10: La ràdio de l'Empordà.
8: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: La millor música del món.
12: La música del món.
11: A Ràdio Capital.
12: Ràdio Capital.
11: Amb Marc Clavés.

Va, seguim aquí a la ràdio de l'Empordà obrint el debut de Somber, un disc on hi trobàvem, per exemple, Back to Friends o també Andrés, i ara també ens proposa aquesta que es diu 12 to 12, Sona Capital.

0: Estàs pensant en una bici? I si fos elèctrica? A Ecobike Girona hi trobaràs bicicletes elèctriques de passeig, plegables, de muntanya, trekking i SUV. Som fabricants i tenim sempre en estoc els recanvis dels sistemes elèctrics. També disposem de taller multimarca, refem bateries i som punt oficial de la DGT per matricular patinets. Descobreix-nos al carrer Ramon Muntaner número 4 de Girona o a ecobike.com.es. Ecobike Girona. Vine a veure'ns. Ets més que benvingut.
1: Vols començar el dia amb energia de veritat? El restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
2: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
4: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
5: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
4: Quins tractaments fan?
5: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
6: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
7: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
8: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate, la teva propietat, en mans de qui coneix l'Empordà.

0: La millor varietat musical en una sola ràdio.
1: Ràdio Capital.
0: La ràdio de l'Empordà.
2: El ritme ara mateix el posa Yuzhel amb les veus de French Montana, producció de David Guetta per aquest Shine.

0: Tens una casa o te'n vols fer una?
1: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
0: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Qualis Geotèrmia
1: ho fa possible.
0: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa't en el 629 813 646 o entra al web qualisgeotermia.com.
2: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
3: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97. 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
4: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
8: Maxil·la Estètic, treballem pel teu somriure.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la Estètic.
9: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
10: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
11: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
12: La millor música del món.
13: La millor música del món.
12: A Ràdio Capital.
13: Ràdio Capital.
12: Amb Marc Lapés.
14: 25 anys posant música a l'Empordà.
13: La ràdio de l'Empordà.
14: Ràdio Capital.
15: Posem una mica de sol de ràdio aquí a la ràdio de l'Empordà, de la mà d'aquest jove que es fa dir Somr i que l'hem descobert amb aquesta cançó que es diu Andrés. Sona, Capital. Capital.

0: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratos aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
3: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
8: més econòmic del que et penses
7: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
8: del nostre web,
7: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
8: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
7: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
9: Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat.
10: Escoltes Ràdio Capital.
11: Allibera el so.
12: Hi ha una ràdio només

0: Capital. 25 anys.
1: La cançó original és de Tame Impala i ara s'uneix la Jenny a presentar aquesta versió remix d'aquesta cançó que ja està tot un èxit mundial. Es diu Dràcula.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 12. Ràdio Capital. Notícies.
2: Bon dia, us parla Ràdio Capital i aquestes són les últimes notícies d'aquest dilluns. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palamós un home de 43 anys amb prop de 70 antecedents policials. L'home tenia una ordre judicial d'ingrés a presó. Havia fugit d'una primera detenció després d'agredir diversos agents amb l'ajuda de la seva dona. La parella també hauria amenaçat els policies. Els fets van passar a principis d'octubre. Territori vol començar les obres de renovació d'un dels ponts del Ridaura la tardor del 2027. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha visitat avui el pont de Platja d'Aro, afectat per les últimes pluges. El projecte té un cost d'uns 4 milions d'euros. Una quarta part de les estacions del Meteocat ja han superat la mitjana anual de pluges aquest any. Barcelona acumula 734 litres i registra un 80% més de pluja que la mitjana. A Granollers, la pluja d'una sola setmana ja supera la de tot l'any passat. El mapa de la precipitació deixa una imatge clara, més aigua del normal en molts punts del país. La Radical ha superat els 2.400 participants a Llafranc i ha batut el rècord de l'any passat. A la 17a edició de la prova, Guillem Pujol, nedador, i Aida Bertran, nedadora, han guanyat la travessia principal de 7 quilòmetres. La cita també ha estrenat boies intel·ligents i ha ofert activitats familiars i de sensibilització ambiental durant tot el cap de setmana. I tot seguit la previsió del temps per aquest dilluns. Matí amb bancs de boira i cel tapat a bona part del Baix Empordà i el litoral gironí. El vent serà fluix i les temperatures pujaran fins als 23 o 24 graus, amb mínimes d'entre 13 i 14. La boira es pot mantenir localment tot el dia. En els propers dies, ambient suau i poca variació. I això és tot per ara. Més notícies al nostre web.
1: Les principals notícies del Baix Empordà. Al minut, a radiocapital.cat.
3: Atenció, Empordà! Arriba una nova manera d'activar-te. Arriba Gazé. El refresc energètic amb cafè real creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Natural, refrescant, diferent. Sense pics ni baixades, sense excessos, amb l'energia que necessites per estudiar, entrenar, conduir o simplement seguir el teu ritme. Gazé és energia amb responsabilitat. El primer glob sorprèn, el segon enganxa. Descobreix Gazé a BP Vulpellac, BP Cursà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, deixa't sorprendre per l'energia natural.
4: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon La Igueta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
6: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 euros al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Necessites maquinària de jardí o agrícola de confiança? A Agrícol Girona trobaràs tallagespes, tractors de tallagespa, motocultors, desbrossadors, motoserres i maquinària amb bateria de les millors marques. Honda, Echo, Snapper, Schussler, Makita, Stiga. A més, a Agrícol Girona disposem de taller propi de reparació i portem més de 40 anys al vostre servei. Agrícol Girona, a la carretera de Santa Coloma 43 de Girona. Telefona al 972 40 0166 o entra a agricolgirona.com. Tu poses el jardí i Agrícol les solucions.
1: El que passa al món és important. El que passa a l'Empordà, encara més. Per això, cada dia, de 8 a 9 del matí, dediquem una hora sencera a explicar amb detall tot el que passa a casa nostra. Actualitat, opinió, entrevistes, esport i cultura. 100% Empordà. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital, amb Joan Coll i Maria Alsina.
7: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
8: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
7: Quins tractaments fan?
8: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
9: Clínica Milena. Medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
10: La millor música del món.
11: La millor música del món.
10: A Ràdio Capital.
11: Ràdio Capital.
10: Amb Marc Lapés. Si t'agrada presumir de l'Empordà, t'encantarà fardar de ràdio.
11: Ràdio Capital.
12: Ja ho saps, aquí a Ràdio Capital no només posem aquelles cançons que ho peten a tot arreu, de tant en tant també tenim alguna perla, algun descobriment musical que ens, mira, que ens agrada i que et volem proposar. És el cas d'aquesta formació que es diu Blossoms, col·laboració amb Declan McKenna. Des del Regne Unit ens arriba aquest Additional Drive.

0: Ràdio Capital, també a les xarxes. Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.
1: Tots els números 1, tant catalans com internacionals, sonen a la ràdio de l'Empordà i no ens podem oblidar d'aquesta banda que debuten i que es presenten a la nostra ràdio. Es diuen My Halis. Atenció, en producció de Roger Bosch, ens presenten aquest Ballo sense tu. Ja em diràs què et sembla.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys a Cala Pruna, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jadofi, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
2: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
3: Manòmena.
4: Maxil·la Estètic.
5: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
6: A Maxil·la Estètic t'ho posem molt fàcil.
5: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
6: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
5: Confia en Maxil·la Estètic.
6: Truca ara o entra al web de Maxil·la Estètic i demana la teva visita.
5: Maxil·la Estètic. Treballem pel teu somriure.
3: Manòmena.
4: Maxil·la Estètic.
0: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
7: Ho faré i ho faré, i la teva casa a terra tiraré.
0: Però aquesta vegada alguna cosa era diferent.
7: Però què passa aquí?
8: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
7: Així no hi ha qui les faci caure.
8: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
9: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
10: Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Girona, Andorra.
9: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport de Distribució de Gasoils Corsà.
1: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
11: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
12: La ràdio de l'Empordà.

0: Ràdio Capital, les tenim totes.
1: I ara mateix a la Ràdio de l'Empordà una col·laboració per posar-se d'en peus. Lady Gaga, Bruno Mars, això es diu Die With A Smile.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
3: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara.
7: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
9: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
10: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
11: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
12: I amb la ràdio, també.
11: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
12: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
11: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
13: La millor música del món.
14: La millor música del món.
13: A Ràdio Capital.
14: Ràdio Capital.

0: La banda sonora del teu dia. Ràdio Capital.
1: La ràdio de l'Empordà.
2: Aquests primers compassos d'aquesta cançó segur que ens recorden aquell Somebody That I Used To Know de Gautier Kimbra. Doncs bé, la base d'aquella cançó, que ni de bon tros era de Gautier Kimbra, és un plagi que va fer d'un èxit dels 60, l'agafà Dochi per presentar això que es diu Anxiety, que és tot un èxit mundial.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès, el gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: I si la fotografia fos molt més que prema un botó?
2: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
1: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
2: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Salt. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
1: Escola de Fotografia ERAM.
3: Sabies que pots reduir el consum d'aigua del teu jardí fins a un 50%? Amb Fliber, el sistema de reg intel·ligent que t'oferim a Can Montes, el teu jardí rebrà exactament l'aigua que necessita. Gràcies a sensors d'última generació i intel·ligència artificial, Fliber controla humitat, llum solar, nutrients i temperatura de la terra a temps real. I el millor de tot, estalviant temps, diners i cuidant el planeta. No esperis més. Contacta amb Can Montes, centre de jardineria Palafrugell, i descobreix la revolució del reg intel·ligent. Som únics a la província de Girona. Més informació al web canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria.
0: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
4: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra i sabem veure possibilitats allà on encara només hi ha un terreny, una casa per reformar o una primera idea. A les Voltes Real Estate t'ajudem a trobar l'espai i ens ocupem de convertir-lo en la casa que imagines. Projecte, construcció, reforma i interiorisme. Un sol equip, un únic interlocutor. Explica'ns com vols viure. A les Voltes ho fem realitat. Les Voltes Real Estate, de la primera idea fins al lliurament de les claus.
1: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
5: La ràdio de l'Empordà.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella d'Am i el Club Nàutic de l'Estartit.
1: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
2: Cada pedra guarda un record, cada masia una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
1: Hi ha llocs que es gaudeixen i llocs que es recorden. Al costat del port de l'Estartit, davant del mar, descobreix Restaurant El Medallot. Combinació del bon palavà i les bones vistes. Al Medallot, el producte de proximitat és el protagonista. Bones tapes, menú de migdia, menú de nit i el nostre espectacular xuletó. Restaurant El Medallot, autèntica cuina casolana mediterrània amb la mateixa direcció del reconegut restaurant Camalot de Torroella. Segueix-nos a Instagram, elmedallot-estartit, i fes la teva reserva. El Medallot, un lloc per pensar-hi.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música, i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
1: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa porta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. Quatre generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
2: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
3: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 3.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Mana, mana.
3: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
4: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
3: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
4: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
3: Confia en Maxiloestètic.
4: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
3: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
5: Fenomenal. 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
6: Tens calefacció de gasoil la casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
5: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 2 d'octubre al 15 de novembre, descobreix com ha canviat Pals durant els últims 25 anys, a Cala Pruna. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Pals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, Supermercats Jodofi, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.

0: 25 anys.
1: Me dic Esmeralda, sóc d'Esclanyà i sempre escolto Ràdio Capital. I ara que sento que fa 25 anys, me llegava de fer una felicitació. Així és que per molts anys més, Ràdio Capital, i jo que ho pugui veure, i vosaltres també, pels ulls de les mans.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 4.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate no només t'ensenyem propietats, t'ajudem a trobar el poble, l'entorn i la casa que encaixa amb la teva manera de viure. Busques casa a l'Empordà o a la Costa Brava? Descobreix-la amb les Voltes Real Estate. Oficines a Palafrugell i a la Bisbal d'Empordà. Les Voltes Real Estate. Cases per viure a l'Empordà i la Costa Brava.
6: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
7: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat. Consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
8: En 25 anys han canviat moltes coses.
9: Han canviat pobles.
8: Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món.
9: Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi.
8: I ara
9: volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Què tal, amics? Bona tarda. Què? Com ha anat el pont? Frescos com una rosa? Atenció! Informació de servei públic. Us comuniquem oficialment que el proper pont serà d'aquí a 54 dies. El pont de l'Ascensió. El compte enrere ja ha començat.

ja podeu començar a fer plans, eh? Per terra, mar o aire. Si us quedeu a terra, teniu tres opcions. Cotxe, moto, bicicleta o bus, o patinets. Avui volem centrar-nos en els busos, però sense fer un llarg viatge a altres comunitats, a altres països, viatjarem en bus per les comarques de Girona.

0: Sí, perquè a les comarques de Girona tenim un transport públic fantàstic. Fantàstic si no tens pressa, no tens horaris i, sobretot, tens pocs llocs on anar. Escolteu, vosaltres teniu bones freqüències d'autobús allà on viviu? El podeu agafar sovint? Us en fieu del transport públic? Quan fa, aquesta és la pregunta del milió, quan fa que no pugeu a un autobús? Perquè potser encara hi sou a dins esperant que surti. Aquí, si no tens cotxe particular a les comarques de Girona, no és que et costi viatjar, és que directament has de negociar amb el destí.
1: 972 313 702.
0: I la pregunta és: si no tinguessin cotxe, podríem viure a les comarques de Girona? Perquè això no és mobilitat sostenible, això és supervivència amb horari orientatiu. Aquesta tarda, de cap a cap, el nou gerent de Moventis, que és l'empresa de Sarfa, Cristian Busquets, ens parlarà del servei de bus a les comarques de Girona. Comencem!
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: Joan Arenyes.
1: Juanito.
2: Hola, què tal?
1: Això, tu, com ha anat el pont, el cap de setmana i tot el que hem tingut aquests tres dies?
2: Doncs mira, bastant mogudet. Vaig anar a veure el comiat dels Oques Grasses dissabte.
1: Et vaig veure per la tele amb la teva dona.
2: Ah, em vaig veure per la tele, és veritat. Sí, em van fer sortir per la tele. Sí senyor, una estona abans del concert.
1: Sí. Vaig veure.
2: És ben curiós, això de la tele ho veu tothom. O sigui, surts 30 segons i t'ha vist tothom. És increïble.
1: Exacte.
2: I això ara, abans encara devia passar més, però ara això encara passa. Ah. Curiós.
1: Tu vas explicar, vas anar-hi al concert de dissabte, oi?
2: Vaig anar a l'últim concert, de fet. L'últim concert dels Oques Grasses.
1: Això sí. Ni tu creus ni tu, que serà l'últim.
2: Bueno, no exacte, fins ara. Però bueno, jo què sé... El que pot passar d'aquí 5, 10, 15, 20 anys o 30, com han tardat l'última de la fila a tornar, doncs jo què sé. I espero que sigui, i espero que no ho sigui l'últim concert, la veritat. Perquè també serà
1: de
2: retrobar-se. Què tal el concert?
1: Sí.
2: Molt bé, home, van fer quatre nits calcades, perquè tenien l'espectacle molt ben calculat i molt mil·limetrat. Potser hi vas trobar a faltar això, un pèl més d'improvisació, de soltura, però vaja, el concert impecable, una producció de nivell internacional, un estadi olímpic ple, la gent entregadíssima, el grup doncs fent-ho molt bé, una nit rodona, i la veritat és que és una fita històrica aquesta, sens dubte.
1: Tipus de públic, només jove o de tot intergeneracional?
2: Totalment intergeneracional. Hi ha, el grup ha arribat a gent de tota mena, perquè tu no pots convocar 220.000 persones al teu concert de comiat sense que això passi, sense que vingui gent de tota mena, gent jove, gent de mitjana edat, gent gran, moltes generacions i gent de procedència molt diversa. És segurament la grandesa que tenen o que han tingut els Oques Grasses d'arribar a públic molt, molt diferent i que tothom se senti identificat amb ell.
1: Està bé, està bé. Molt bé, doncs després de fer la crònica del concert d'Oques Grasses de dissabte passat, l'últim, de moment. En Joan Arenyes farà el d'avui en 8, que és senzillament repassar efemèrides musicals que passaran d'avui en 8. Endavant.
2: Exacte. Pensa que d'aquí un any, Joan, ja podrem incloure aquest concert.
1: I tant.
2: De moment ens quedem amb un dimarts 13, que és avui.
1: Ai,
2: de
1: l'any...
2: Un 13 d'octubre, concretament, de l'any 2002. Escolta això. Sé que t'agrada, Joan.
1: Ai, no.
3: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina.
2: És que ara que parlem de fites històriques, aquesta n'és una.
1: Sí.
2: L'any 2002, aquestes germanes espanyoles, andaluses, que es deien les Ketchup, van aconseguir una cosa històrica. Arribar al número 1 al Regne Unit amb aquesta cançó, la CRG, ja la van titular The Ketchup Song, no només a Anglaterra, que va arribar al número 1, sinó també van entrar a la llista americana, es va quedar al 54, però té molt de mèrit.
1: Què deies?
2: Doncs això, que té molt de mèrit. Saps, Joan, ja m'ho he explicat alguna vegada, saps per què es diu la Ketchup?
1: No.
2: Es diu l'Sketchup perquè el seu pare, que també era guitarrista flamenc, li diuen El Tomate.
1: El Tomate, eh?
2: Clar. Ah. Com que eren les filles del Tomate, va sortir el nom directament.
1: Ostres,
2: l'Sketchup.
1: Ostres. Tu, però què se n'han fet de l'Sketchup?
2: Doncs deuen estar retiradíssimes, casadíssimes, emmainadadíssimes i... Bueno, no, calla, que fa poc estaven protagonitzant un anunci de televisió de reciclatge. Saps què és allò de en vas on vas? Doncs ho han fet en espanyol fa poques setmanes, jo l'has vist per televisió, fent una versió d'aquesta cançó, indicant a la gent que havien de tirar la brossa al contenidor groc.
1: Vale.
2: Que segueixen fent coses.
1: Va, seguim.
2: Va, anem a dimecres, una altra fita històrica.
1: Quin
2: dia
1: canvi!
2: Com... Sí. Però això s'ha d'explicar, perquè això és història, i a més història de l'Empordà. El 14 d'octubre de l'any 1983 va morir en Narcís Llançà. En Narcís Llançà és el famós avi Siset de l'Estaca.
4: L'avi Siset em parlava de bon matí al portal.
2: Per tant, no és que fos un personatge que s'inventés en Lluís Llach, sinó que era un personatge que existia en la realitat i era, de fet, l'avi de l'advocat Pons Feliu, un amic de joventut d'en Lluís Llach, que havia nascut a Tortellà, havia fet de barber a Besalú i havia fet fins i tot de regidor d'Esquerra Republicana durant la República. I aquest és l'avi Siset en què es va inspirar en Lluís Llach per crear la cançó L'Estaca. Tot

0: jo.
1: L'avi Gisset, el Real, va morir el 14 d'octubre de l'any 83. Anem a dijous, que serà 15 d'octubre. Un 15 d'octubre de l'any 22 es va publicar un disc que val la pena recuperar sempre que vulguis. És el disc Maria de la Adrià Puntí, un cop ja havia deixat els Un Papa. Un disc que va produir-li en Quimi Portet i que hi havia cançons com aquesta.

0: me'n recordo perfectament, d'aquesta cançó.
1: Per cert, sí, senyor, pues,
0: a mi no m'agrada, diria Puntí, però aquesta cançó sí que m'agrada.
1: Bueno, no té per què agradar-te tot, però ha fet grans cançons que val la pena recordar. Fa 24 anys d'aquest àlbum, que es deia Maria, i que es va publicar un 15 d'octubre de l'any 2002. Passem a divendres. Divendres és una història curiosa, trista, de fet, El 16 d'octubre de l'any 24, de fet, fa només un parell d'anys...
0: Quan parles de 24, de 2024,
1: Sí.
0: Ah, vale, perfecte.
1: Del 2024, sí. L'exestrella de One Direction, una boy band britànica, Liam Payne, va morir als 31 anys després de caure des del balcó del tercer pis de la seva habitació de l'hotel a Buenos Aires. És molt britànic, això de tirar-se per un balcó o caure de manera accidental. El cas és que en el seu cas, el de Liam Payne, aquest jove de 31 anys, les proves toxicològiques van demostrar que hi havia alcohol, cocaïna, hi havia de tot. Una mica, tenia un còctel important a les venes quan va caure accidentalment del tercer pis d'aquest hotel a l'Argentina.
0: I em sembla que fins i tot van arrestar, no sé com va acabar, el cambrer...
1: El que... dealer, algú li va portar...
0: Sí, el dealer, que era el cambrer que li portava el material. Sí.
1: Doncs 31 anys,
0: Ostres, déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Oi, qui ve ara? Joan?
1: Ara ve... Ve un personatge que va comprar un piano. Ve George Michael, que va comprar el piano on John Lennon va escriure Imagine.
0: Aquest és el piano.
1: Exactament. Bé, no sabem si és aquest el piano. És el piano que va gravar la cançó. Sí. Però el que va comprar George Michael i en va pagar 1,5 milions de lliures en una subhasta benèfica l'any 2000 va ser el piano vertical amb el que John Lennon va escriure la cançó. No sabem si és aquest que sona a la cançó que va gravar, però sí que sabem que George Michael es va quedar aquest piano on John Lennon la va escriure. Imagine.

0: El piano de George Michael, que era de John Lennon.
1: Correcte, i ara no sabem de qui és, perquè George Michael també està criant malves fa temps. O sigui que no s'ha entrenat per aquest piano, però qui el tingui té allà un tresor.
0: Sí, un tresor,
1: absolutament.
0: Sí, sí, sí.
1: Passem a diumenge. Diumenge serà 18 d'octubre, i un 18 d'octubre de l'any 1990 també va morir, molt jove, un personatge important de la música catalana. Va morir amb 39 anys. Era d'origen argentí, es deia Javier Patricio Pérez, era conegut per Gato Pérez i va revolucionar la rumba catalana.

0: voltar el món.
1: Està marejada de voltar el món.
2: Doncs sí, senyor, cal valorar molt la feina que va fer Gato Pérez en aquest moment, perquè va arribar aquí i es va trobar, doncs, això, amb aquest estil musical, que aquí teníem com una cosa, bueno, que estava allà, però que ningú li feia gaire cas, i el tio va flipar, el va adoptar, el va portar al seu terreny i el va convertir en un gènere que després ha donat la volta al món i l'ha situat, doncs, això, com un gènere genuïnament català, i amb el que molts músics del nostre país, doncs, van per tot el món ensenyant-lo i reivindicant-lo, la rumba catalana. Tot això és obra del Gato Pérez, que va morir ara fa, doncs, això, l'any 90, quan només tenia 39 anys, d'un infart. Anem al dilluns 19 d'octubre, si et sembla. Vinga.
1: Ah... Què passa el dilluns 19 d'octubre?
2: Doncs que el grup suec AHA van
1: publicar
2: el
1: videoclip... Perdó, noruec.
2: Noruec, sí senyor, tens tota la roba, Joan. És veritat, el grup noruec AHA van revolucionar el món del videoclip amb el clip d'aquesta cançó, que és un hit d'aquell any i que va arribar al número 1 als Estats Units, però que també va ser una de les cançons emblemàtiques dels inicis de la MTV. La cançó Stay Com Me barrejava personatges reals, amb còmic, una cosa molt innovadora i trencadora per aquella època, però és que encara ho és. Un gran videoclip que val la pena recuperar per una gran cançó que és Stay Com Me.

0: No passa de moda, el Take On Me dels Agà.
1: En absolut. I mira que ja té anys, eh? Sí, es va publicar l'any 1985, vull dir que han passat molt de temps. Va, arribem al dissabte, el dimarts que ve, que serà 20 d'octubre, i marxo amb un aniversari, una felicitació per qui se'l trobi pel carrer, passejant per Vic, per exemple, perquè aquest pròxim dimarts, 20 d'octubre, en Quimi Portet, cantant i guitarrista de l'última de la fila i també del seu projecte en solitari, farà 69 anys. Feliciteu-lo, si el trobeu.
0: Gràcies, fins dimarts que ve, Joan.
1: A vostè.
0: Passi-ho bé.

vols guanyar, l'altre bandol l'has de destruir. Noi, no siguis cagamiques, que has de ser menys pacifista, que no ho és ton enemic.

0: Woman to Me. Aquesta és una de les cançons que formava part de la pel·lícula Saturday Night Fever. I efectivament eren els Bee Gees. I després de la publi... recuperarem el gran èxit de Backstreet Boys, com per exemple aquest I Want It That Way.
1: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
7: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
8: Rebut. I en Banyeta?
7: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
8: On van?
6: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
9: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
10: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
9: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
10: Però què passa aquí?
11: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
10: Així no hi ha qui les faci caure.
11: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreifill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
6: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit. Transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
12: Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Girona, Andorra.
6: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivi. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.

Dos minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Som a Taronja Ràdio Girona, 94.4, i Ràdio Capital, 95.6. Aquesta és una tarda en la qual parlem de servei públic a les comarques de Girona i concretament dels autobusos. Ja sabem quines són les mancances tant de Rodalies com d'autobusos a les comarques de Girona, i la pregunta que ens fem és: si no tinguéssim cotxe, podríem viure a les comarques de Girona? Podríem dependre del transport públic? Clar, aquesta pregunta, si ara li trasllado al nou gerent de Moventis Sarfa, Cristian Busquets, em diré: ostres, comencem bé l'entrevista. A més, és nou, bé, no és nou a l'empresa, però sí que és

0: gerent de Movendi Sarfa des d'aquest gener. Cristian, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Joan. Doncs molt i molt bé, molt bona la introducció.
0: Escolta una cosa, bé, tu ets gerent de Sarfa Movendi,
1: sí.
0: des del mes de gener. Com han anat aquests primers mesos?
1: Correcte, doncs mira, jo em vaig incorporar a Movendi Sarfa el setembre de l'any 2023 com a director d'explotació i, com molt bé comentes, des de l'1 de gener en aquesta posició de gerent. I la veritat és que portem un ritme d'any intens perquè ara mateix doncs, el sector està en un moment de repte. I per què de repte? Doncs perquè, evidentment, ens hem de mirar d'adaptar precisament a aquests creixements tan importants de demanda doncs, que tenim avui en dia i també doncs, aquests nous hàbits de mobilitat. Ara, Joan, ens trobem en un moment doncs, que la població ha canviat aquests hàbits a l'hora de moure's i ho ha fet doncs, perquè, evidentment, doncs, hi ha hagut un creixement demogràfic important. Estem davant doncs, de la Catalunya dels 8 milions respecte a la Catalunya dels 6 milions. Moltes persones ja no viuen tant en els centres de la ciutat, sinó que viuen en segones i terceres corones. Després hi ha gent que quan té 18 anys, nosaltres quan teníem 18 anys de ben segur que una de les principals coses que volíem era aquest carnet de conduir.
0: Aquest és un gran tema. Ara t'ho anava a preguntar. El fet que el jovent no tingui aquesta pressa que teníem nosaltres en treure's el carnet de conduir fa augmentar, suposo, l'ús de l'autobús, no?
1: Sí, és un dels temes i precisament també n'hi ha un altre, que és que precisament a les nostres comarques, a les comarques gironines, des del mes de març ens hem integrat a la política de l'ATM, integració tarifària, i això evidentment és un quart element, un quart factor que també està fent que aquesta demanda doncs, creixi en aquest sentit, ja que hi ha una política de preus que és molt i molt interessant i evidentment doncs, això també està fent...
0: Explica'm una mica, molt breument, què vol dir aquesta nova política tarifària?
1: Doncs com un sol títol, una persona pot viatjar per diferents línies i pot utilitzar diferents operadors. El que fins ara doncs, a les nostres comarques gironines encara no estaven integrades, bona part d'elles, val? Per exemple, el Baix i l'Alt Empordà encara no estaven integrats i, per tant, aquestes persones no es podien doncs, gaudir d'aquest avantatge que és que amb un únic títol de transport tu puguis fer transbordaments, puguis anar d'un punt a l'altre de la demarcació de Girona amb aquest mateix títol i, a més, amb unes condicions econòmiques doncs, molt més avantatjoses, no? I aquest és una mica la clau i el principal avantatge d'estar integrats tarifàriament.
0: Encara que sigui una companyia diferent, per exemple, jo sóc a Palafrugell i vull anar a Olot. Suposo que hauré de fer transbordament a Girona, però amb el mateix tiquet que he pagat a Palafrugell puc anar amb la Teissa a Olot o no?
1: Sí, en aquest sentit va per zones i, evidentment, doncs, tu has de treure el teu títol depenent doncs, aquestes zones a les que pot viatjar, però amb aquest mateix títol pots anar precisament des de la Costa Brava doncs, fins a la Garrotxa amb aquest, títol.
0: Està bé. Escolta una cosa, heu hagut de reforçar molt els serveis, ha hagut aquest canvi de tendència, aquest increment destacat de la demanda de viatgers, per exemple, una línia, digue'm la línia que té més èxit de Sarfa en aquests moments, Cristian.
1: Mira, la concessió de Sarfa connecta el que és Barcelona, l'aeroport del Prat, l'estació del Nord, amb la Costa Brava. Tant la Costa Brava Sud, que és Tossa, Lloret, com la Costa Brava Centre, Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, Sant Feliu, i després la Costa Brava Nord, que és Cadaqués, en Roses, l'Escala, i després nosaltres també connectem Baix i a l'Empordà i aquestes dues comarques amb Girona. Evidentment, totes les línies estan en creixements importants. De fet, una de les coses que comentava a l'inici, no? Aquest repte de ser capaços d'adaptar-nos a la demanda. Doncs bé, l'any passat va ser l'any 2025 rècord històric de viatgers de bus interurbà, que es va arribar a la xifra de 90 milions a tot Catalunya. Nosaltres, per exemple, aquest any estem en creixements d'un 10%. Per tant, si l'any passat era un any històric, aquest any doncs ja portem gairebé un creixement del 10% més que l'any passat. Per tant, evidentment, doncs, les xifres van a l'alça. I a l'alça van les línies que connecten precisament Barcelona amb la Costa Brava. Aquestes línies estan pujant i també estan pujant molt les línies que connecten la Costa Brava Centre, Palafrugell, Palamós, Platja d'Aro, comparo amb Girona. Ara, per exemple, al setembre, molts estudiants que van a la universitat, FPs, doncs, evidentment, moltes persones que van des de la Costa Brava Centre fins a Girona. I també el corredor de lo que és la zona de Girona Nord, el Figueres, Roses, Cadaqués, també són itineraris, són línies que també estan creixent molt aquest any i també doncs, anys anteriors. La veritat és que el transport públic està en creixement en aquest sentit.
0: Christian, diguem la veritat, com ha afectat la mobilitat de Rodalies? O sigui, el mal funcionament de Rodalies, que ens van dir que això s'arreglaria en uns quants mesos, però continua a estar penjant. Degut a aquestes afectacions en Rodalies, heu hagut de reforçar serveis, línies, perquè Renfe no podia donar el servei normal?
1: Jo crec que amb aquesta crisi que comentes s'ha demostrat que l'autobús és un element estratègic en la mobilitat del país i, a més, molt fiable. Perquè, evidentment, doncs, quan hi ha hagut aquestes incidències amb els trens, amb Rodalies, hem estat precisament els autobusos qui hem pogut donar cobertura, qui hem pogut ajudar en la mobilitat de les persones. I, evidentment, ens ha tocat doncs, reforçar algunes línies degut doncs, precisament a aquestes incidències. I això ho hem fet i així, de fet, ho estem fent també aquestes setmanes.
0: Està bé. Dos temes relacionats amb el preu de la benzina, en aquest cas del dièsel. L'increment del cost del dièsel ha fet que els preus dels tiquets de SARFA hagin augmentat?
1: No, de fet, aquest és un cost que nosaltres no estem repercutint als clients. Nosaltres, per exemple, l'increment de tarifes, l'actualització de tarifes va ser l'1 de gener, que es van pujar un 2,1%, i evidentment si mirem i fem una anàlisi de l'evolució del gasoil, que ara mateix està un 40, un 50% per sobre de l'inici d'any, doncs és un cost que d'alguna manera l'hem acabat assumint les empreses i no s'ha repercutit al preu del client, que és un 2,1% superior a l'any 2025 i ho va ser l'1 de gener i ha fet avui a 13 d'octubre, doncs segueix sent aquest preu. Per tant, no s'ha repercutit l'increment del cost de la benzina a l'usuari.
0: El futur del bus, Christian, el veus híbrid o elèctric?
1: Sí, en aquest sentit, penso que el futur del transport públic de viatgers per carretera passa per tres punts importants. Primer de tot, la digitalització. Penso que és important en aquest sentit doncs, facilitar informació en temps real a l'usuari. Aquest és un element important. El segon, precisament el que comentes, la descarbonització de les flotes. Nosaltres, per exemple, a dia d'avui a SARFA ja tenim doncs, vehicles híbrids en aquest sentit i estem estudiant la possibilitat de posar també vehicles elèctrics. El que passa és que per la nostra casuística nosaltres fem línies interurbanes, per tant, molts quilòmetres, i a vegades no és fàcil trobar vehicles elèctrics amb aquesta autonomia. Tot i que estan millorant, encara doncs, hi ha camp per córrer, però estem mirant per incorporar també vehicles elèctrics a la flota i vehicles híbrids que ja tenim. I un tercer punt, precisament, en aquest futur de l'autobús, és la flexibilitat dels serveis. Nosaltres, el novembre del 24, vam posar a la zona de la Bisbal d'Empordà un bus a demanda, que és un servei doncs, molt innovador, modern, que està, és una mica un híbrid precisament entre el bus de línia regular de tota la vida i el taxi, sí, perquè només es mou quan hi ha una demanda, a través d'una aplicació mòbil, quan un usuari doncs té necessitat, crida l'autobús i l'autobús el va buscar i el porta doncs, a una altra població i en aquest sentit, en aquest recorregut si hi ha alguna altra persona que també demana el servei, via doncs, un algoritme tria quina opció és la més eficient i va buscar també aquesta persona.
0: Un segon, Christian, això que em parles entre el bus a demanda, que és una barreja entre taxi i autobús, porta a demanda aquesta persona al lloc on ella vulgui o al lloc que està marcada la ruta?
1: Hi ha, o sigui, el bus diríem que està a la Bisbal d'Empordà, està a l'estació i dona cobertura, dona recorregut a tots els poblets del costat i per tant qualsevol persona de poblets del costat com Parlavà, Ultramort, Corçà o fins i tot que vol anar a treballar al polígon de Forallac, al polígon de Corçà, doncs poden utilitzar aquest servei totalment a demanda i el portarà doncs a qualsevol d'aquests poblets que voregen la Bisbal d'Empordà com a capital de comarca.
0: Molt bé, Christian, moltes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Capital i Taronja Ràdio. Que vagi molt bé. I fins un altre, Christian Busquets.
1: Fantàstic, doncs moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5. Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
2: El teu jardí és un reflex de casa teva. Li dones l'atenció que es mereix? A Can Montes Centre de Jardineria Palafrugell som especialistes en crear i mantenir jardins únics i sostenibles. Treballem tant per particulars, empreses i administracions públiques com per professionals del sector. Des de dissenys personalitzats fins a tecnologies innovadores com Fluer, et garantim un jardí verd i eficient tot l'any. Visita'ns a Palafrugell o segueix-nos a xarxes socials per descobrir com transformar el teu espai verd. Informa't en el web www.canmontesjardiners.cat i a les nostres xarxes Can Montes Centre de Jardineria. Natura, tecnologia i passió pel verd.
3: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
4: Busques confiança sobre rodes? Grup Serratosa aporta 125 anys d'experiència al Baix Empordà. Representants oficials de Peugeot, Citroën i Hyundai a Palafrugell. Garantia de servei, qualitat i tradició en cada quilòmetre. I també t'oferim vehicles MG amb les últimes novetats al teu abast. 4 generacions al món de l'automoció avalen Grup Serratosa. Vine a Palafrugell i viu l'experiència Grup Serratosa.
5: Una passió de primera, un sentiment de primera i, és clar, una ràdio de primera. Aquesta temporada tornem a viure cada partit del Girona com sempre. En directe, des del primer fins l'últim minut. Dia de partit, transmissions de primera. Amb la narració d'en Raül Muixac i els comentaris de tot l'equip de Dia de Partit.
6: Aquest diumenge a 6:45 de la tarda, Girona, Andorra.
5: Escolta Dia de Partit des de mitja hora abans a Taronja Ràdio Girona, radiocapital.cat i el Twitch de Montilivin. Dia de Partit, amb el suport d'Estrella Damm.
7: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
8: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
9: La ràdio de l'Empordà.

0: amb Joan Bosch.
1: Cinc de la tarda i 4 minuts a Taronja, Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Aquesta tarda fem un anàlisi al transport públic. Bàsicament ens centrem en el servei d'autobusos. Fa uns moments hem entrevistat el nou gerent de l'empresa Moventi Sarfa. I, vaja, us volem escoltar vosaltres. Volem saber si teniu bones freqüències d'autobús allà on viviu, si el podeu agafar sovint, si us en fieu del transport públic i, sobretot, quan fa que no pugeu a un autobús? Perquè potser encara hi sou a dins, esperant que surti. Oi que ens ho direu? Ah, i després tindrem una sorpresa. Us regalarem entrades per anar a un festival revival dels 80, La Joventut Encara Balla, a Girona, com es diu, a l'Auditori, el dia 7 de novembre. En parlarem més endavant.
2: 972 313 702.

0: envia'ns un missatge de veu o text al WhatsApp del programa 972 313 702 i digues la teva.
1: Podríem viure sense cotxe a les comarques de Girona tenint en compte que tenim el que tenim, Rodalies, ja veieu com va, i a més una línia transversal que va, a veure, ho dic de memòria, des de Maçanet, parlo de comarques de Girona, Massanes, Maçanet-Massanes, fins a Portbou. I para de comptar, bé, després tenim línies d'autobusos i avui estem centrant el tema bàsicament amb els busos, que per cert hi ha molta gent que fa anys que no puja un bus. La Marina de Girona, sí, jo l'utilitzo bastant, sobretot per anar al centre i evitar buscar aparcament. Dins de Girona em va bé i hi ha força opcions. El problema és quan vols sortir de la ciutat, perquè segons on vagis els horaris ja són molt més limitats. En Josep és de Palafrugell. Fa anys que no puja un bus. Per aquí moc gairebé sempre en cotxe perquè em resulta més pràctic. Si hi hagués més freqüències entre pobles potser l'agafaria més, però moltes vegades has d'adaptar tot el dia els horaris. L'Irene és de Salt i acabo de moment i després vaig una trucada. Jo l'agafo gairebé cada dia per anar a Girona i en general estic contenta. Hi ha bastanta freqüència i m'estalvio el cotxe. Ara bé, a determinades hores va molt ple i els caps de setmana trobo que hi podria haver més servei. En Joan és de Girona. Hola, Joan.
2: Bona tarda, Joan. De Joan a Joan, no?
1: De Joan a Joan. No, et faré la pregunta... és que no sé, ja, tinc la sensació. No. Quan fa que no puges en autobús?
2: Home, vale, d'aquests de línia, perquè jo jugo al futbol i ens poso...
1: De línia. Transport públic.
2: De línia, per anar de Girona a Castà, per exemple.
1: O per anar, per exemple, de Girona a Barcelona.
2: De Girona a Fontejau. Bueno, però, per exemple, l'últim bus que he pujat és aquest de l'L5 d'aquí a Girona.
1: Ah, perfecte. Doncs vale, també serveix.
2: Sí, soc zero consumidor de busos, ja t'ho dic ara.
1: Per què?
2: Perquè treballo a un barri d'aquí a Girona, a una escola, i puc permetre'm anar-hi, tinc moto, i vaig amb moto, que és un pim-pam, només depenc de mi, no haig d'estar pendent de busos, de si hi ha un embús i arribo tard, m'explico. Sí. L'altre dia va ploure, i em feia molta banda anar amb moto plovent, i vaig agafar el bus al costat de casa, L5, i la veritat que va anar molt bé, sí que és un trajecte que amb moto tardo 5 minuts, i l'altre dia amb bus vaig tardar poder 22. Però ja vaig agafar ventilació perquè en tema pluja, trànsit que hi havia i tot, i entre cada parar molt sovint, doncs ja m'esperava que pararia més.
1: Per exemple, o en tren o en bus, si alguna vegada dius, ostres, a més ho tens bé, Girona, perquè esteu més ben comunicats que altres zones de les comarques de Girona. Aquesta tarda hauria d'anar a Figueres. Agafaré el tren, tu, que escolta, així no. Impossible, Joan?
2: Sí, el tren. Ja vaig fer una trucada, jo diria, perquè em semblava que era un tema molt interessant, quan els trens estaven molt de vagues i cada dia eren tema. Vaig voler trucar, no?, aquí a Ràdio Taronja per informar de la meva situació, que tot i no ser un usuari de tren, o sigui, no el faig servir mai, em sembla indignant, perquè el tren és una cosa que molta gent depèn d'ella i l'ha de fer servir sí o sí, i trobo, sincerament, que està molt, molt mal gestionat. Mm. No l'agafaria per anar a Figueres, no.
1: Escolta, una altra cosa que hem parlat fa una estona amb el gerent de Sarfa, en Cristian Busquets, em deia que ha augmentat la demanda i la clientela dels autobusos, perquè també la població a les comarques de Girona ha augmentat. Hi ha pràcticament 850.000 persones que viuen a les comarques de Girona, i fa 5-10 anys això no era així. Els joves m'ha dit que cada vegada tenen menys pressa en treure's el carnet de conduir i a comprar-se un cotxe. Ja estàs d'acord?
2: I això sempre ho he dit. A mi em sap molt de greu la gent que a partir dels 20 anys no té carnet de conduir. Que has de dir, no, és que no el necessito, ja em porten, ja no sé què. Hòstia, quan tens el carnet de cotxe et veus que realment el necessites i que és una eina. O sigui, no pots estar aparent sempre a tothom, perquè al final fas anar malament a les persones si sempre t'han de venir a buscar. Hòstia, doncs jo penso que la gent màxim fins als 20 anys els hi dono de temps per treure's el carnet de conduir.
1: Sense cotxe...
2: Si no, de veritat, jo la gent que no es treu el carnet de conduir és gent que jo els veig uns parats i gent amb la que no hi pots confiar. Tu, perquè és una eina i es necessita, punt.
1: Però què, és per mandra o perquè amb l'auto...
2: Per mandra, perquè també et dic, aviam, les autoescoles no posen molt fàcil i segurament perquè ja no poden, que acabes de fer el teòric i diuen, no, 7 mesos i comences les pràctiques. Clar, també et vas desmotivant, vas dir, no, ja ho faré, ja ho faré, però hòstia, has de fer l'esforç, has de fer aquest canvi de xip i dir, hòstia, va, m'hi poso en sèrio 2 mesos amb les pràctiques i m'ho trec de sobre, encara que faci mandra. Però aquesta gent que veu, no, ara em caducarà el teòric, no, ja m'hi posaré, no, arriben als 30 anys i no tenen carnet.
1: Molt bé.
2: No, doncs això no, jo estic gens d'acord.
1: Joan, una abraçada, que vagi bé per Girona.
2: Va, abracem-nos.
1: Adéu.

0: Un minut, dos quarts de sis de la tarda, Taronja Ràdio, Ràdio Capital. Ràdio Capital aquest any ja sabeu que fa 25 anys i el dia de la castanyada, a partir de les 7 de la tarda, a la plaça del Castell a la plaça del Castell de Pere Tallada, farem una festassa increïble, perquè en 25 anys el panorama musical de l'Empordà ha canviat molt. Però hi ha molta gent vàlida que continuen després de 25 anys. Per exemple, al concert hi haurà Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Cobla, Bisbal Jove, Chloe Reimbau i Joan Robau. Què és el que heu de fer? L'entrada és gratuïta. Que passa que la plaça del Castell de Pere Tallada té un aforament limitat. Aleshores, per saber més o menys quanta gent vindrà, us heu d'inscriure, entrar a la pàgina web de radiocapital.cat i reservar. Ja veureu que hi ha un banner i dir, escolta, vindré jo amb dues persones més. D'acord? El dia 31, el dia de la castanyada, a les 7 de la tarda, serà una gran festassa. I també farem festa major del que vindrà després de la publi, Eric Clapton. Ole! Des de l'Amplac, Eric Clapton. D'aquí 3 minuts el podreu sentir.
1: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
2: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
3: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Cada pedra guarda un record. Cada masia, una història que travessa el temps. A Versant preservem aquesta memòria amb respecte, ofici i passió. Som especialistes en col·locació de pedra i restauració de masies, cuidant cada detall perquè l'essència perduri. Reformes integrals amb qualitat, compromís i l'ànima d'una empresa de construcció de l'Empordà. Versant. Construïm futur respectant l'origen. Construccionsversant.com.
7: Vols protegir i aïllar els teus espais amb la màxima qualitat i seguretat? A Girotanques som els especialistes en tancaments d'exteriors. Troba la solució perfecta per qualsevol perímetre amb la nostra àmplia gamma de productes. Tancaments metàl·lics, fusta tractada i solucions d'ocultació. Descobreix per què som distribuïdors oficials de Rivisa i per què confien en nosaltres des de Vall-llobrega fins a tot Girona. Visita el nostre showroom al polígon industrial de Vall-llobrega o a girotanques.cat. Girotanques, qualitat i confiança a l'exterior de casa teva.
8: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
9: Escolta, últimament et veig molt guapa. Tens una pell increïble.
10: És que vaig a la Clínica Milena, a Girona. Em fan tractaments facials amb resultats molt naturals.
9: Quins tractaments fan?
10: Tractaments facials com neuromoduladors, estimuladors de col·làgen, mesoteràpia, àcid hialurònic... I també tenen diferents tipus de làser. Les doctores de Clínica Milena t'assessoraran i t'acompanyaran en tot el procés.
11: Clínica Milena, medicina estètica de confiança a Girona. Informa-te'n a clinicamilena.com o segueix-nos a Instagram a @clinica_milena. Clínica Milena. La teva millor versió comença avui.
12: Ens agrada comprar el comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
13: I amb la ràdio, també.
12: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
13: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
12: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.
2: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.
14: See if you can spot this one.

Dos minuts, tres quarts de sis de la tarda, Taronja Ràdio Girona, 94.4, Ràdio Capital, 95.6. Anem a parlar-vos d'una gran festassa que es farà el dissabte, dia 7 de novembre, a 7:45 del vespre, el millor tardeo després de fires, que es farà a l'Auditori de Girona, recuperant el bo i millor dels 80.

ja es va fer a Figueres fa uns quants mesos, nosaltres també ens hi vam implicar, i en aquesta ocasió del dia 7 de novembre, 3/4 del mateix. Es tracta de La Juventud Baila Encara, i tant que balla, perquè la joventut d'aquesta època té un ritme que se'l trepitja.

0: Bona tarda, Josep Massó, com estàs?
1: Molt bona tarda, Joan, encantat de sentir-te.
0: Molt bé, escolta, la gran festassa de la Juventut Baila que es va fer al Teatre al Jardí de Figueres va ser un exitàs i suposo que això t'empès a traslladar-ho a Girona

0: la capital de la província i amb un auditori que és molt més gran.
1: Sí, Joan, precisament aprofitaré l'ocasió que em dones per agrair a tota la gent de Figueres i Rodalies que es va desplaçar el 15 de març en aquesta estrena al Teatre Jardí, que va ser realment genial. Rosan, vam estar allà de fer un sold out, va ser un èxit i crec que l'ambient que es va crear va ser un ambient màgic i que, tal com dius tu, ens ha esperonat a seguir endavant amb aquest projecte amb un altre repte que és tan majúscul com ja ho va ser en el seu moment al Teatre Jardí.
0: Molt bé. L'espectacle es diu La Joventut Baila. Potser que podria, seria bo contextualitzar, sobretot pels més joves, què era això de La Joventut Baila i el programa Aplauso de Televisió Espanyola.
1: El programa es diu La Joventut Baila perquè té o vol tenir una miqueta de doble sentit. Per un costat és un recordatori a una secció del programa Aplauso que es va emetre des de l'any 1979 fins aproximadament l'any 1984, amb una etapa postfranquista on volia ser res més que una revista musical per tal de presentar les novetats i les influències musicals d'Europa i del món després de 40 anys de dictadura franquista, on aquí s'escoltava el que el senyor Francisco Franco creia que havíem d'escoltar.
0: Sí, sí.
1: La Joventut Baila era una secció dintre d'aquest programa que era un concurs de ball. Un concurs de ball que enfrontava a diferents províncies espanyoles, tipus el que és ara el Gran Prix del Verano, el mateix.
0: Sí, però sense vaca, no?
1: Sense vaca. Aquí l'única vaca era enfrontar-se amb un presentador peculiar, que era el Fradejas,
0: sí,
1: que et donava un minut i mig perquè el jovent de 17, 18, 19 anys estigués davant d'unes càmeres donant el millor del que podia. En aquell moment, crec que el secret que va tenir el programa és que donava oportunitat als adolescents a que mostressin davant d'unes càmeres el que fèiem cada cap de setmana a les discoteques, que en aquella època era el divertiment del jovent anar a les discoteques a ballar.
0: Molt bé. I això ho vols recrear el dissabte dia 7 a 7:45 del vespre a l'Auditori, presentat per Àlex Casanovas. Hi ha una formació de 14 músics, 6 cantants, un cos de ball, ballarins. Escolta, dues hores dura això, no?
1: Dues hores i escaig, quasi dues hores i mitja, distribuïts en dos actes. Aquí el que es pretén, primer, és fer un homenatge a la música dels 80, i m'ompliré la boca, com sempre, de que tot el que vingueu a escoltar és música en viu. O sigui, no hi ha res enllaunat, ni cap efecte, ni cap autotune. Allà tenim una banda de música que tocarà radicalment en directe, amb el compromís que això implica. Això estarem recolzats per un grup de ball que va ser un èxit a Figueres, perquè són 8 noies capitanejades per la Eva Bueno, de Roses, que volen transmetre l'energia dels que ja tenim més de 45 anys. O sigui, molta gent ens va dir: ostres, tenim un estereotip de que la ballarina de dalt d'un escenari ha de ser d'una edat determinada, d'un cos determinat, i el públic ens deia: ens encanta veure que noies que rossen la cinquantena ballen de la manera que ballen aquest tipus de música dels 80. N'hi havia una que me deia: és que m'hi veig jo, em veig jo ballant allà dalt, no? La simbiosi que es va crear va ser realment màgica.
0: Molt bé. Escolteu, com vam fer a Figueres, i ara més que mai també a Girona, serà un bon regal per després de Figueres. Recordeu, aquest telèfon és el que... Atenció.
2: 972 313 702.
0: Regalem entrades per anar a aquest espectacle del dia 7 de novembre a l'Auditori de Girona. Ja ens ha explicat en Josep Massó en què consisteix i en què consisteix aconseguir l'entrada. Tan sols ens heu d'enviar un missatge de WhatsApp, important, el vostre nom, cognom i des d'on ens escolteu. Si no ens poseu això, no entrareu en el sorteig. Josep, que vagi molt bé i ja seguirem, estarem en contacte, perquè encara queden molts dies pel dia 7, però mira que et poso a veure si tens de llonsis de ballar-la, a veure.
1: Hombre, el macuada idea de Pino D'Angio.
0: Molt bé, Que vagi tot
1: sí,
0: bé.
1: Senyor.
0: Un gran èxit.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Va, escolti, adéu. Adéu.
3: In discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato, Fred Astaire al mio confronto.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 6.
2: Bona tarda, us parla Maria Alzina i avui a Girona és notícia que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat per unanimitat la cessió a la Generalitat de 4 finques per a la construcció d'habitatges en protecció oficial per destinar-los a lloguer públic. El govern municipal qualifica els acords d'històrics tenint en compte que comportaran la construcció de prop de 90 pisos. La previsió és que els treballs comencin l'any que ve i podrien estar finalitzats entre el 2028 i el 2029. Els terrenys abasten dos grans àmbits que engloben la zona de l'antiga fàbrica Trasler. El regidor d'Urbanisme i Habitatge, Josep Savalls, afirma que es tracta d'un dia significatiu i històric que es va començar a gestar fa 8 anys. I l'aeroport de Girona ha tancat el mes de setembre amb xifres vermelles i ja acumula mig any de pèrdues en passatgers en comparació amb l'interanual. Precisament els mesos en què s'han registrat menys passatgers són els que marquen l'activitat aeroportuària anual per l'arribada de turistes a la Costa Brava en els mesos d'estiu. Al llarg de tot el setembre, la terminal de Vilobí d'Onyà ha registrat 265.587 passatgers, fet que suposa un 11,4% menys en comparació amb el setembre del 2025. En l'acumulat de tot l'any, l'aeroport gironí ha comptat amb 1,76 milions de passatgers. I l'Ajuntament de Lloret de Mar ha iniciat un procediment sancionador a una botiga de l'Avinguda de la Vila de Blanes per 5 presumptes infraccions del Codi de Consum de Catalunya. La multa s'enfila fins als 22.000 euros per 4 infraccions lleus de 3.000 euros cadascuna i una de greu de 10.001 euros. L'expedient es va engegar arran d'una inspecció de la policia local que havia rebut informació sobre la possible venda de productes falsificats. I fins aquí el repàs de les principals notícies.
1: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
3: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'Unyà i sembla que porta escalfadors.
4: Rebut. I en Banyeta?
3: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
4: On van?
1: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Als 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre, aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar. La Juventud Baila encara. Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
5: Coneixem l'Empordà perquè és casa nostra. Cada poble, cada carrer i cada racó formen part del nostre dia a dia. Per això, a les Voltes Real Estate, venem propietats coneixent-ne el valor, el territori i tot allò que les fa úniques. Més de 25 anys d'experiència al teu servei i al servei de la teva propietat. Estàs pensant a vendre? Parlem-ne. Les Voltes Real Estate. La teva propietat en mans de qui coneix l'Empordà.

0: cap amb Joan Bosch.
1: Sis de la tarda i cinc minuts, comença l'última hora de Cap a Cap a Taronja Ràdio 94.4 i Ràdio Capital 95.6. Us recordo el que fa res 10 minuts mal comptats us feia memòria, que tenim entrades
0: 972 313 702, tenim el telèfon multiusos del programa.
1: Exacte, gràcies Lola. Entrades per anar a veure La Joventut Baila, que és l'espectacle que presenta Àlex Casanova, recordant tots els 80, a l'Auditori de Girona, un tardeo increïble. El show dura 2 hores, amb 14 músics, 6 cantants recolzats per un cos de ball de 8 ballarines. Recordeu, dissabte 19:30. En aquest programa regalem entrades. Recordeu que heu d'enviar en el telèfon que heu escoltat abans el vostre nom, des d'on ens escolteu, important, i tan sols això, i esperar que us toqui.

0: ja el tenim aquí.
1: Hola, què tal?
0: Com estàs?
1: Molt bé,
0: Podries viure sense cotxe a les comarques de Girona i estar pendent de la Sarfa i de Rodalies?
1: Home, seria una mica complicat. Ja ho vaig provar un parell d'anys, allò sí. quan tenia de 18 a 20 anys,
0: sí.
1: però bueno, i anava amb Sarfa,
0: sí.
1: ja em movia,
0: ah.
1: però bueno, és una mica més complicat.
0: Està bé.
1: Sí. No es pot fer tot.
0: No.
1: Quasi tot.
0: Has de triar. Prioritats.
1: Exacte.
0: I la prioritat els dimarts, en aquesta última hora del programa, són les noves tecnologies, novetats de la setmana. Avui comencem amb drons.
1: Sí.
0: Ostres, abans era tan fàcil comprar un dron i ara són tan estrictes amb els permisos i tota la història que és
1: punyetero.
0: Sí. Investigadors del MIT, què és el MIT?
1: És uns investigadors.
0: Ah, està bé, els records. Han desenvolupat un sistema perquè puguin entrar en espais desconeguts i esquivar obstacles. Estic fatal avui.
1: Mira, el sistema es diu Sandro.
0: Ah, Sandro Rossell.
1: I està pensat precisament per situacions en què un dron ha de moure's per un entorn complicat sense tenir-ne un mapa previ. Imaginem, per exemple, un incendi forestal. El dron entra en una zona amb fum, arbres, branques que poden caure, obstacles que poden moure's, o un edifici que s'ha ensorrat després d'un terratrèmol. Doncs el robot no sap exactament què trobarà darrere de cada paret, però necessita avançar sense xocar. El que han desenvolupat aquests investigadors és un sistema de navegació que calcula contínuament una trajectòria segura. Utilitza les càmeres i els sensors del dron per detectar l'entorn i, a mesura que apareixen nous obstacles, va modificant la ruta segons això. La novetat és que també pot treballar amb obstacles que es mouen i que el sistema no havia previst abans. Per fer-ho, Sandro, que és aquest sistema, calcula fins on podria arribar aquell obstacle en els segons després d'això. Posem que detecta, per exemple, una persona que camina, un altre dron o una branca que està caient. Doncs el sistema recalcularia l'espai màxim que ocuparia o que la caiguda que tindria aquella branca, per exemple, i es mouria perquè no li caigui la branca a sobre, exemple. D'aquesta manera, doncs, reconstrueix una mena de corredor tridimensional segur per on pot anar avançant aquest dron. Els investigadors també destaquen una altra diferència important, i és que molts sistemes actuals poden garantir allò matemàticament que el robot no xocarà, però quan l'entorn ja és conegut. Per tant, la novetat seria, doncs, això, mantenir aquesta garantia que el robot va descobrint l'entorn i sobre la marxa va recalculant els seus moviments. El MIT també planteja aplicacions molt concretes. També podria servir per enviar drons a l'interior d'edificis, per explorar mines, per túnels desconeguts, per portar també material mèdic després d'un desastre. En fi, tot això s'està investigant amb aquest nou sistema que es diu Sandro i que es va adaptant a temps real.
0: Amazon està a punt d'entrar de ple en un negoci que fins ara només associàvem a Elon Musk.
1: Exacte.
0: Propietari de Tesla.
1: Exacte.
0: Starlink.
1: I també de Starlink. Sí,
0: Starlink. Que és... I internet a través de satèl·lits.
1: Exacte. L'Starlink és un sistema d'internet a través de satèl·lits molt, molt eficient, però li ha crescut competència i és Amazon, que acaba d'anunciar que ja ha fabricat el número 1000 de la seva xarxa de satèl·lits, que es diuen Amazon Leo. I aquí hi ha una primera distinció important, i és que no vol dir que Amazon ja tingui 1000 satèl·lits a l'espai. Concretament en té 396 donant voltes per aquí sobre el nostre cap, entre 450 i 500 quilòmetres a sobre del nostre cap, aproximadament. La xifra serveix sobretot per entendre la velocitat que ha agafat aquesta producció de satèl·lits d'Amazon. Amazon explica que va necessitar 6 mesos per fabricar els seus primers 20 satèl·lits i ara assegura que en pot fabricar 27 cada setmana. Ho fan una planta, una fàbrica a l'estat de Washington, preparada específicament per fabricar aquests aparells. L'objectiu final de la primera generació d'Amazon Leo és tenir una constel·lació d'uns 3.000 satèl·lits en òrbita. Per tant, seria directament el competidor de Starlink, que en té uns 8.000 ara mateix. En lloc de portar internet a casa amb la fibra òptica, instal·lem una antena a dalt al teulat o a un lloc amb suficient visió que vegi el cel, diguéssim, i aquesta antena es comunicarà amb els satèl·lits que es van movent.
0: Amb l'Starlink no necessites cap antena?
1: Sí, també. també, més gran o més petita, però necessites una antena.
0: O sigui, com un imagina't abans que miràvem la televisió per satèl·lit, sí, i havíem d'instal·lar l'antena al sostre, a la taulada.
1: És el mateix. El que passa que ara no cal que sigui específicament de la taulada, pot ser en un espai suficientment obert.
0: A la terrassa o al balcó.
1: Exacte, sí. Si les parets, si el balcó és suficientment ample com perquè vegi un bon tall de cel, sí.
0: Molt bé, me n'alegro. Sí, sí. Me n'alegro moltíssim.
1: I oferirà això, connectivitat de 100 megas, de 400 i de fins i tot un giga. Està previst que funcioni els pròxims mesos, per tant, això pot ser imminent, i també s'estan lligant alguns acords amb Vodafone o amb altres operadores que seran els que també ajudaran a posar-ho en marxa, perquè això després s'ha de rebre a la Terra i que arribi als data centers i els ordinadors que hi ha a la Terra, per tant.
0: Molt bé. Bé. Doncs seguim a la terra, tocant de peus a terra, amb una mica de música i tornem ara mateix.
1: Molt bé.

0: Va, acabarem amb en Martí repassant noves novetats tecnològiques i parlarem d'unes ulleres que es veu que poden estar mirant-nos sense que ho sapiguem.
1: Sí.
0: A veure, explica això. A veure, Noruega es planteja prohibir temporalment les ulleres amb intel·ligència artificial en determinats espais. Explica'm
1: doncs
0: això, a veure.
1: Sí, sí.
0: Unes ulleres que et poden mirar.
1: Sí, doncs el govern noruec ha anunciat això, que prepara una proposta per restringir temporalment aquest ús d'aquestes ulleres en llocs on considera que poden plantejar problemes importants de privacitat. Estem parlant d'unes ulleres que externament poden semblar pràcticament les que portes tu ara, unes ulleres convencionals, però incorporen càmera, micròfons i alguns models, fins i tot models d'intel·ligència artificial. Un exemple conegut són les Meta de Ray-Ban.
0: Sí.
1: Permeten fer fotografies, gravar, escoltar música, respondre trucades i utilitzar això, els assistents d'intel·ligència artificial. Però clar, què està passant aquí? Que apareixen problemes com els que ens planteja Noruega, i és que si tenim una persona davant amb aquestes ulleres, doncs no sempre resulta evident saber si simplement està mirant o si la càmera la té engegada i està
0: gravant.
1: I està gravant-nos.
0: Clar.
1: Per això el govern noruec diu que vol evitar que la gent pugui ser fotografiada, gravada o enregistrada en àudio sense que ho sapiguem prèviament. Entre els llocs que podrien quedar afectats són els parcs, platges, museus, centres comercials i actes públics, també escoles, llars d'infants, parcs infantils i altres espais on hi pugui haver menors, que recordem,
0: clar,
1: els menors no poden ser gravats sense una prèvia autorització. I encara hi ha un tercer grup especialment sensible, com podrien ser consultes mèdiques, centres sanitaris, piscines, gimnasos, instal·lacions amb vestidors i dutxes, en fi, temes delicats. El govern noruec diu explícitament que no planeja una prohibició total, però sí allò, limitar-les en determinats llocs. La restricció, doncs això, seria per determinats llocs i, bueno, haurem de veure si això ho extenen a la resta d'Europa, propostes com aquesta.
0: Va, i acabarem amb Microsoft, que vol que una part de la intel·ligència artificial deixi de funcionar en grans centres de dades i pugui treballar directament dins del nostre ordinador. Què vol dir això?
1: Doncs sí, mira, Microsoft ho anomena la intel·ligència híbrida. La idea és combinar dues maneres de funcionar d'intel·ligència artificial. Una part al mateix ordinador, al nostre ordinador, i l'altra al núvol, com fins ara ho estem fent. Ara, quan utilitzem molts serveis d'IA, escrivim una petició al nostre ordinador o al mòbil, però el càlcul real es fa en aquests centres de dades. La informació s'envia als servidors, es processa i se n'entorna el resultat. Microsoft vol que Windows pugui decidir quan té més sentit fer aquesta feina localment i quan necessita recórrer aquest núvol. El primer és la privacitat. Determinades dades poden quedar dins l'ordinador en comptes d'haver-se d'enviar a aquest servidor extern. El segon és la velocitat. En algunes tasques ens estalvien aquest trajecte d'anada i tornada i, per tant, podria ser més ràpid el nostre ordinador. També podem tenir funcions que continuïn treballant sense aquesta connexió i, per tant, empreses que utilitzen molta d'aquesta intel·ligència artificial doncs puguin executar en els seus servidors localment aquestes peticions, diguéssim, i, per tant, reduirien el cost que té això. Per fer-ho possible calen això, ordinadors potents. Microsoft ha presentat a la línia d'això un nou ordinador, una tauleta que es diu Surface Lab Ultra, equipada precisament amb una plataforma de RTX d'NVIDIA, és una targeta gràfica, molt preparada i molt enfocada a això. Segons Microsoft, això permet executar localment models d'intel·ligència artificial amb més de 120.000 milions de paràmetres. És una capacitat que relativament poc, que fa poc, no podíem tenir al nostre abast, ara ja comença a estar disponible per tots els públics. I pel que fa a Copilot, que també ha presentat novetats, les funcions d'aquestes híbrides s'aniran desplegant en el que s'anomenarà el Copilot Plus, que pròximament ho veurem en els Windows, que es van actualitzant, això, Copilot Plus, quan ho aneu veient, és que ens instal·len això, la intel·ligència artificial que li fem peticions, doncs la instal·len algunes coses que funcionin en el nostre ordinador.
0: Martí, fins la setmana que ve.
1: Molt bé.
0: Adeu.
1: Adeu.

0: Estàs cansat de viure entre soroll? Això és tot el que sentiràs amb Tancaments Albert. Tancaments Albert, la qualitat en tancaments per casa teva. Demana'ns pressupost sense compromís. Truca'ns al 661 27 93 97, 661 27 93 97 o entra a tancamentsalbert.cat.
1: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2,59 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
4: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
5: Mana, mana.
6: Maxil·la estètic.
7: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
8: A Maxil·loestètic t'ho posem molt fàcil.
7: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podem oferir el màxim de tractaments en una sessió.
8: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
7: Confia en Maxil·loestètic.
8: Truca ara o entra al web de Maxil·loestètic i demana la teva visita.
7: Maxil·loestètic, treballem pel teu somriure.
0: Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
9: Hi ha moltes energètiques, però només una neix del cafè real.
10: Gazé, el nou refresc energètic natural creat per Rius Nadal Cafès a la Bisbal d'Empordà. Per a estudiants, esportistes, conductors o professionals que necessiten energia sense remordiments. Amb ingredients naturals, un polsim de gas i un sabor que sorprèn. El primer glop explores, el segon comprens i el tercer somrius. Troba Gazé a les estacions BP de Vulpellac i Corçà, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès a la Bisbal. Gazé, amb un toc secret de tramuntana, a gazedrink.com i els divendres al matí a Rius Nadal Cafès.

0: El Medallot, un lloc per pensar-hi.
1: Les tardes de Girona amb Joan Bosch.

0: 972 313 702.
1: La pregunta que fem avui: podríeu viure sense cotxe a les comarques de Girona? Quan fa que no pugeu a un autobús? Parlem d'autobusos perquè aquesta tarda hem entrevistat el gerent de Moventi Sarfa, en Cristian Busquets, i hem parlat una mica de la situació dels autobusos a les comarques de Girona. Aquí hi ha missatges, per exemple, en Xavier de Torroella diu: molt poc faig servir l'autobús. L'última vegada devia ser aquest estiu. Per anar cap a Girona encara tens opcions, però si has de combinar pobles del Baix Empordà es complica bastant. Al final, amb el cotxe fas mitja hora, el que amb el bus ocupa pràcticament mig matí. La Teresa és de Banyoles, diu: jo el faig servir de tant en tant, sobretot quan he d'anar a Girona i no tinc pressa. Em sembla còmode. Home, el transport de bus entre Girona i Banyoles em sembla que està força bé. Diu: em sembla còmode i així no m'he de preocupar d'aparcar, però estaria bé tenir més freqüències, especialment al vespre i els diumenges. I acabo amb l'Arnau de Santa Coloma de Farners. Diu: l'agafo només quan no tinc alternativa. Entre setmana encara pots trobar algun horari que et vagi bé, però si treballes fins tard o vols tornar al vespre és molt més complicat. Crec que perquè la gent deixi el cotxe primer cal donar més opcions. Carles, des de Girona, que està en ruta en aquests moments. Carles, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Ja m'agradaria poder-te dir que estic en el bus, però no, estic en el cotxe.
1: Estàs al teu cotxe. Per tant, tu ets d'aquells sí. Que no podria viure sense un cotxe a les comarques de Girona i dependre de Rodalies i dels autobusos?
2: Exactament. Hasta les comarques de Girona fa falta el cotxe per anar a comprar la barra de pa. Perquè els que som de l'Empordà hi ha zones que és necessari tindre el cotxe.
1: Per exemple?
2: Per exemple, no sé, l'Estartit, Torroella de Montgrí, hi ha no urbanitzacions. Jo, per exemple, em vaig criar una urbanització,
1: sí.
2: I ha canviat molt la situació de com funcionava el servei de línia abans amb el com funciona avui en dia. I és perquè hi ha moltes parades que o s'han vist anul·lades o s'han vist afectades per alguna mena de problemes que hi ha hagut amb el temps.
1: Fem una prova, a veure, des de l'Estartit fins a Girona i fins a Figueres, ho tens bé? Tens freqüències o el bus passa cada 5-6 hores? Com ho tens?
2: Al final, la freqüència de pas, que crec que és cada hora, ja pot ser una bona alternativa per anar fins a Girona ciutat, però bé, ho deia algun oient, que has d'anar amb temps. Perquè el que hauria de ser un trajecte que es fa en 45 minuts amb cotxe, amb autocar, penses que has de ser com 15 minuts abans i preocupar-te de si l'autocar passarà o passa amb retras o no. I l'altra cosa és el preu, perquè un bitllet senzill d'anada ja et costa més que a Barcelona una mensualitat del metro.
1: O sigui, ah, sí?
2: O posen ajudes... Clar, un bitllet senzill ja val de seguida 10 euros per anar a Girona.
1: Perdona, de l'Estartit a Girona val 10 euros?
2: Sí, si no que ens corregeixin. Sí que hi haurà bonus per gent que ho pugui utilitzar més freqüent, però no que sigui un servei que per la qualitat que t'ofereix valgui aquests 10 euros. Si ho compares, doncs, amb serveis... com grans ciutats, que amb els serveis de metros i busos, amb 10 euros pots fer amortitzar-los molt més que no pas aquí, en aquests serveis.
1: Doncs Déu-n'hi-do, no ho hagués dit mai que de l'Estartit a Girona un viatge d'anada tan sols valia 10 euros. Déu-n'hi-do. Perquè suposo que per anar de l'Estartit a Figueres encara deu ser molt més complicat, no?
2: Doncs no m'ho vull ni plantejar la gent que es trobi en aquesta situació. Quasi que els recomanaria fer autostop, que poder arribarien abans.
1: Sí, sí. Bé. A veure, si trobes algú, per exemple, per allà a Verges, fent autostop i veus que va cap a Figueres, el carregaria, suposo.
2: Sí.
1: Molt bé, molt bé.
2: Jo em paro, Si veig algú esperant a la guixeta de l'autocar, li dic que vas a Girona, vols vindre? I si me diu que sí, doncs benvingut.
1: Ostres,
2: si no...
1: un dia orient... Mira, aquest és un tema, acabes d'obrir un meló molt interessant, el fer autostop. Jo és que no veig gent fent autostop. Vaja, poquíssima. Tu veus, i sobretot, si veus algú fent autostop, el carregues?
2: Sí.
1: Sí?
2: Sí, depèn. Sí.
1: De l'aspecte.
2: Sí. Sí, depèn de l'aspecte i fa no gaire vaig recollir una persona que sí, que la vaig recollir Figueres, de fet, i la vaig deixar a Girona.
1: Està bé.
2: I després seguia viatjant amb autostop.
1: Molt bé. Molt bé, Carles, moltes gràcies.
2: Molt bé.
1: Que vagi bé amb el cotxe. Família, que nosaltres ja fotem el camp. Ja no m'ho he adonat i falten ja 7 minuts per arribar a les 7 de la tarda.
0: De cap a cap, amb Joan Bosch.
1: Ja sabeu que demà tornem a partir de les 4 de la tarda a Can Taronja i a Can Capital. Adéu-siau.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
2: A Ràdio Capital
3: et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Escolta això, unes ulleres que fan fotos, graven vídeo, tenen àudio i es graduen. Sí, ja han arribat les Ray-Ban Meta a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Miopia, hipermetropia, progressives o fotocromàtiques. A Òptica Gràcia personalitzem les ulleres intel·ligents del moment amb els teus vidres graduats de sempre. Les Ray-Ban Meta t'esperen a Òptica Gràcia de Platja d'Aro. Òptica Gràcia, una mirada a la moda i a la tecnologia.
3: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 9 d'octubre al 8 de novembre, descobreix com ha canviat Platja d'Aro durant els últims 25 anys a l'edifici de l'Ajuntament. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Palamós i Sant Joan, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Club Nàutic Estartit i Moventis Sarfa.
4: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromesa amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
5: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 13 d'octubre tens els quarters de pollastre Carrefour al mercat format estalvi a un preu imbatible de 2 euros amb 59 cèntims al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i l'Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit. Perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Sarfa.
1: Tens calefacció de gasoil La Casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
2: Hi havia una vegada un llop que volia fer caure les cases dels tres porquets.
3: Bufaré i bufaré, i la teva casa a terra tiraré.
2: Però aquesta vegada, alguna cosa era diferent.
3: Però què passa aquí?
4: Aquesta vegada no podràs, perquè estan fetes amb materials de qualitat d'Enric Ferrer Gamma.
3: Així no hi ha qui les faci caure.
4: Enric Ferrer Gamma. Confiança des de 1952. Materials de construcció, ferreteria, ceràmiques, parquets, banys i estufes. Vine a Salrà, visita la nostra exposició o entra a enricferreyfill.com. Enric Ferrer, Grup Gamma.
5: Marta, vine'm a buscar. No sé com va el Google Maps.
6: Pop, festa i una tornada d'aquelles que se't queden al cap. Borra Neta presenta Marta. Una cançó divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Tu ja saps com va el Google Maps? Borra Neta. Marta, amb el suport del Departament de Cultura.
7: A l'Alt Empordà hi ha un lloc que has de descobrir. El Jou Vell, bufet-restaurant, a Peralada. Un bufet lliure diferent, on la varietat i la qualitat van de bracet. Cuina casolana, producte de proximitat i tots els sabors de la tradició catalana. Més de 70 varietats de postres i una gran selecció de plats per gaudir de cada àpat. Un espai ampli, amb terrassa exterior i gran aparcament. El Jou Vell, el bufet lliure de qualitat de l'Alt Empordà. Obert de dimarts a diumenge al migdia a partir de les 12. Volta que voltaràs i el Jou Vell tornaràs. Al jouvellrestaurant.com.
8: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San Josex, Fetus, Diversiones, Jofre Verdagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Venti Sarfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.
9: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
10: Més econòmic del que et penses.
9: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
10: del nostre web,
9: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
10: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
9: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: La Jana necessita una peça que ja no es fabrica. L'Enric vol prototipar i produir en petit format. I la Núria busca taps personalitzats per als seus clients. Tots tres han trobat la solució, la impressió 3D de Copicat Girona. Dissenyem i imprimim en 3D, adaptant-nos a cada necessitat. Prototips, peces úniques o petites sèries amb precisió i rapidesa. Descobreix-ho a copicat.cat o truca al 972 400 515. A Copicat Girona, donem forma a les teves idees.
1: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.
2: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
3: Vols començar el dia amb energia de veritat? Al restaurant Vinovell t'esperen els esmorzars de forquilla més potents de Cassà. Menú diari, generós i econòmic i entrepans especials, com el nostre bombé. Pollastre arrebossat, formatge de cabra, pebrot escalivat i cruixent de pernil. També t'ho preparem per emportar. Obrim de dimarts a diumenge a partir de les 6 del matí. Restaurant Vinovell. Vine a fer l'esmorzar com cal. Som a l'avinguda Antoni Gaudí 8 de Cassà de la Selva. Vine a veure'ns.
4: Tens una casa o te'n vols fer una?
5: Coneixes el sistema d'energia domèstica més eficient?
4: La geotèrmia és el sistema de climatització més eficient, generada amb l'energia gratuïta de la Terra, i l'empresa gironina Quali Geotèrmia
5: ho fa possible.
4: Ens avalen 18 anys d'experiència, 700 obres realitzades i la qualitat com a lema. Informa-te'n al 629 813 646 o entra al web qualigeotermia.com.
6: Policia Nacional, apagamos música, encendemos luces.
7: El Castillo, la nova sèrie original de Movistar Plus, amb Raúl Arévalo, Omar Ayuso i Valentina Vidal. Dels guionistes d'Antidisturbios, ja disponible per 4,99 euros al mes amb el pla lliure de Movistar Plus.
8: L'Ajuntament de Palafrugell ja ha obert la votació dels pressupostos participatius 2027. La ciutadania pot decidir el destí de 360.000 euros del pressupost municipal. Si estàs empadronat a Palafrugell, tu també hi pots participar. Entra a decidim.palafrugell.cat, consulta les propostes, tria les que prefereixis i vota fins al 15 d'octubre. Ara el protagonisme és de la ciutadania.
9: Ens agrada comprar al comerç de casa, menjar producte de l'Empordà, defensar el que tenim a prop.
10: I amb la ràdio, també.
9: Potser escoltes informatius, tertúlies o el futbol en altres emissores, i això és bo. Però quan vols música, bona companyia i saber què passa a l'Empordà, també escolta Ràdio Capital.
10: Aquests dies s'estan fent enquestes sobre quines ràdios escoltem.
9: Si et pregunten, et visiten o et telefonen, tu digues amb orgull que escoltes Ràdio Capital. Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà. Escoltar-nos compta molt. Dir-ho també.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc en Martí Lu i vinc a felicitar a Ràdio Capital pel seu 25è aniversari de posar música, de descobrir música i de seguir apostant per grups com nosaltres i Lu, que portem molt de temps donant canya, potser no tant com Ràdio Capital, però bueno, aquí seguim com vosaltres i moltes felicitats.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 9.
2: No és la música que toca, ni la que està de moda, ni tampoc la que més sona. És la que més m'agrada. Cançons que han resistit el temps, que potser no coneixes, però quan les escoltes saps que són especials. Divendres a les 10 de la nit us espero a Ràdio Capital.
3: Necessites millorar un procés industrial o desenvolupar un nou projecte a la teva empresa? A InnovaElect som el teu equip d'innovació i disseny, transformant idees en solucions tecnològiques reals, amb rigor i atenció al detall. InnovaElect, l'enginyeria que t'ajuda a impulsar la teva indústria. Informa-te'n al 652 513 443 o entra a innovaelect.com.
4: Atenció, fenòmens inexplicables estan passant a Girona. L'àngel de la catedral ha desaparegut. La bruixa ha estat vista baixant les escales, ballant.
5: Central, tenim un altre cas. La cucullona ha sortit de l'unyà i sembla que porta escalfadors.
6: Rebut. I en Banyeta?
5: Negatiu. També ha desaparegut. I veiem molta gent dirigir-se al mateix lloc.
6: On van?
4: A l'Auditori de Girona a ballar amb la música dels 80. Els 80, Girona va guanyar la Juventud Baila del mític Aplauso. Aquest novembre aquella història torna a casa. Banda en directe, 6 cantants, coreografies i Girona tornant a ballar.
7: La Juventud Baila encara.
4: Aquest 7 de novembre, 7:45 del vespre, a l'Auditori de Girona. Espectacle presentat i conduït per Àlex Casanovas. Compra la teva entrada a auditori.girona.cat.
8: I si la fotografia fos molt més que prémer un botó?
9: Descobreixo a l'Escola de Fotografia ERAM. Cursos i tallers per a tots els nivells, des dels primers passos fins a la fotografia especialitzada.
8: Aprèn, exposa els teus projectes, rep seguiment professional i forma part d'una comunitat apassionada.
9: Escola de Fotografia ERAM, a la Factoria Cultural com a Cros de Sal. Descobreix tota l'oferta a foto.eram.cat o truca al 972-402-225.
8: Escola de Fotografia ERAM.
10: Menòmena.
11: Maxil·la Estètic.
12: Encara et fa respecte anar al dentista o fer-te una cirurgia d'implants?
11: A Maxiloestètic t'ho posem molt fàcil.
12: Amb la nostra tècnica de sedació podem realitzar tot tipus de tractaments dentals i cirurgies sense dolor, sense ansietat i podent oferir el màxim de tractaments en una sessió.
11: La nostra prioritat és el teu temps i confort.
12: Confia en Maxiloestètic.
11: Truca ara o entra al web de Maxiloestètic i demana la teva visita.
12: Maxiloestètic. Treballem pel teu somriure.
13: Fenòmena.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Biure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
14: Amb motiu dels 25 anys de Ràdio Capital, arriba Eines per explicar el món. Dissabte 7 de novembre al Centre Cultural La Mercè de Girona. Una jornada per debatre com els mitjans expliquem el món actual, el tractament de la violència masclista, l'habitatge i els desnonaments, el racisme i l'extrema dreta, o els conflictes internacionals i les guerres. Amb la presència d'experts i professionals del periodisme per reflexionar sobre el paper dels mitjans de proximitat. Inscripcions gratuïtes a radiocapital.cat. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà i la col·laboració del Centre Cultural La Mercè i el Col·legi de Periodistes de Catalunya. Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 10. Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli DOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
0: 25 anys explicant el que passa al nostre costat. 25 anys compartint les notícies, les històries i els moments que han marcat els pobles del Baix Empordà. Ara, Ràdio Capital transforma aquest quart de segle de periodisme en una exposició única. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Una mirada a l'evolució dels nostres municipis a través de fotografies, notícies i continguts sonors que recuperen la memòria recent del territori. Del 18 de setembre al 30 d'octubre, descobreix com han canviat Torroella de Montgrí i la Estartit durant els últims 25 anys a la seu de l'EMD de l'Estartit, perquè la història de l'Empordà és la teva història. Ràdio Capital, 25 anys de notícies. Organitzen Ràdio Capital de l'Empordà i l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà, l'EMD de l'Estartit, el Club Nàutic Estartit i Moventi Surfa.
2: Hi ha un lloc on l'Empordà s'estén davant teu, on el Montgrí marca l'horitzó, les vinyes dibuixen el paisatge i el temps s'atura. És Mas Geli, un lloc per descobrir els nostres vins, assaborir maridatges gastronòmics i viure experiències úniques de cultura i benestar. Celler Mas Geli, a Pals. Vine i viu Mas Geli en tots els sentits.
3: Hi ha pizzas i hi ha pizzas amb gust d'Empordà. A Pizzas l'Empordanet a la Bisbal les fem artesanalment amb massa cruixent i esponjosa, ingredients de qualitat i productes de proximitat. Tasta sabors com la botifarra de Perol, l'Empordanet amb anxova o la camperola amb pebrot escalivat. També en tenim sense gluten. Troba'ns a la botiga de la fàbrica, a les BP de Corçà i Vulpellac i en establiments de Girona i Barcelona. Pizzas l'Empordanet. L'Empordà fet pizza. Pizzaslempordanet.com.
1: En 25 anys han canviat moltes coses. Han canviat pobles. Han canviat maneres de viure, de comunicar-nos i de mirar el món. Durant aquests 25 anys han nascut cançons, han crescut artistes, han aparegut nous sons i s'ha construït un paisatge musical propi. I ara volem celebrar-ho amb una nit única. Dissabte 31 d'octubre, a les 7 de la tarda, a la plaça del Castell de Paratallada, vin al concert 25 anys de paisatge musical empordanès. El gran concert dels 25 anys de Ràdio Capital. Amb la Black Music Big Band, Masoni, San José Ex, Fetus, Diversiones, Jofre Bardagí, Neus Mar, Els Cremats, la Copla Bisbal Jove, Chloe Riambau i Joan Robau. Una nit per tornar a escoltar les cançons que ens han acompanyat i descobrir com sona l'Empordà avui. Reserva la teva invitació gratuïta a radiocapital.cat. Organitza Ràdio Capital i la Fundació Casa de la Música del Gironès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Forallac, Moventi Surfa, Estrella Damm i el Club Nàutic de l'Estartit.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i excol·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari, i moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lledó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Així Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que li

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital 25.